0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

0: i els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
4: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.

De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: It's Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits a l'estiu, els sents cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: És molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: 이제.
1: Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra...

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en

0: El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.
1: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: Calafell Ràdio, que van xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell Ràdio. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
2: Calafell Ràdio.

0: Avui ens llevem encara amb calor, molta calor, una mica menys que ahir. Ara ho sentíem, que ho deia l'Eloi. 21 graus a Palafrugell, 20 a Sort, 11 graus tenen ara mateix a Prades. Continua fent aquesta calor, continuem tenint aquestes altes temperatures. Avui, en principi, no s'hauria d'arribar, com dèiem ara, als 42 graus que ahir vam tenir a Terres de Ponent, però, evidentment, avui a Revetlla de Sant Joan hi hem calor, amb risc d'incendi, hi ha un cert neguit.
1: Vivim de les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: Aquest era l'avís que feia el conseller Òscar Ordeig. Tenim la gran majoria de municipis catalans en risc alt d'incendi. Al centre del país i a Ponent hi ha diversos punts on és molt alt el risc d'incendi forestal. És per això que el govern subratlla que la situació és extrema i recorda que està, evidentment, prohibit encendre fogueres o llançar petards a menys de 500 metres de zones boscoses. Tot això és el que explicarem avui al matí de Catalunya Ràdio. Molta prudència en aquesta Revetlla de Sant Joan, molt especialment per aquest risc d'incendi elevat o molt elevat en funció de la zona del país, però després, evidentment, tenim la plana politico-judicial centrada a Madrid, que continua marcada per la cascada de casos judicials. D'una banda, la sentència contra l'exministre Ábalos per diversos delictes relacionats amb la compra de mascaretes durant la pandèmia. 24 anys de presó, mai un exministre havia rebut una pena tan alta.
2: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
3: Me parece desproporcionada la condena.
2: Como cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: És el que deia el ministre Òscar Puente. Avui es reuneix el Consell de Ministres. Veurem si la posició, diguem-ne, oficial de la Moncloa és de titllar de proporcionada la condemna, de desproporcionada, disculpeu, de desproporcionada proporcionada la condemna, com feia Òscar Puente, i avui li preguntarem també a l'advocada penalista Marta Passip, i ho abordarem a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, avui amb el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, la Sara González i el Pere Rossinyol. El que passa és que sí que hi ha més contundència, sobretot des de l'esfera del govern de Pedro Sánchez, en el cas Begoña Gómez.
4: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo y que nadie comprende.
0: Ho explicàvem ahir en directe. El Poder Judicial li ha obert expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, per haver suggerit que els escortes, els policies que la protegeixen, podrien ajudar-la a fugir. El jutge ha respost citant demà la dona del president espanyol perquè entregui el seu passaport. Demà, el mateix dia que Pedro Sánchez, el seu marit, ha de declarar, ha de comparèixer davant del Congrés dels Diputats per donar explicacions de tots aquests suposats casos de corrupció. És veritat que Pedro Sánchez porta dies sense dir res. Ahir tenia un acte, però no consta que fes declaracions. Demà sí que ho farà en aquesta compareixença al Congrés dels Diputats. Ábalos, la seva dona, el cas Zapatero, tot això s'espera que en surti demà en aquesta compareixença al Congrés de Madrid. De les conseqüències polítiques de tot plegat, avui en parlarem amb el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i també amb la secretària general de Podem, Iona Belarra. Tot això en un dia, evidentment, que al matí de Catalunya Ràdio parlarem també de Sant Joan. A partir de les 10 ens vindrà a veure el pastisser, el Cristian Escrivà, que ens portarà coques de Sant Joan, segurament, i ens explicarà tots els tipus de coca que tenim disponibles per aquesta nit.
5: No us penseu pas que això és una bicoca, volguent anar de verbena i ser una coca, el personal se'n vol endur a la boca.
0: A 2:15, secció de ciència amb el Rafael Vila-Sanjuan. Avui parlarem del càncer de mama amb la doctora Cristina Saúr, que és la cap de la unitat de càncer de mama de l'Hospital de la Vall d'Hebron, i a partir de les 11, Emma Vilarasau.
6: Us ho pregunteu vosaltres, quan veieu algú dormint al carrer, penseu com han arribat fins aquí? No. No ho penseu.
0: L'Emma Vilarasau, que protagonitza la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, que s'estrena aquest divendres, i amb ella parlarem a partir de les 11 d'aquesta pel·lícula que explica la història real d'un noi que va arribar a Catalunya procedent de Ghana i que va ser acollit per una família. De fet, l'Emma Vilarasau interpreta la mare d'aquesta parella que el va acollir. Mentrestant, en el terreny esportiu, al Barça se li complica la final de l'ACB. Ahir va perdre a casa al Palau contra el València. Ara, per tant, els blaugranes estan obligats a guanyar els dos partits que queden. Un a Barcelona, l'altre a València, si volen aspirar al títol de Lliga. Al Mundial, ara mateix tenim un partit en joc, el descans Jordània 1, Algèria 0, i aquesta matinada França ha derrotat l'Iraq per 3-0, amb dos gols de Kylian Mbappé, en un partit que, per cert, s'ha hagut d'interrompre dues hores per una tempesta elèctrica. Haaland també ha fet dos gols, en el Noruega 3-Senegal 2, i tot això després d'un nou recital de Leo Messi.
7: Para pelota para Medina, segundo palo, la pelota tras Thiago Messi, ahora sí, golazo!
0: Messi, que demà farà 39 anys, ha fet una mica més gran la seva llegenda convertint-se en el màxim golejador de la història dels Mundials. En aquest ja en porta 5, ahir van marcar 2. 18 gols en total ha fet Messi en tots els Mundials en els quals ha participat. De fet, Messi ha fet tots els gols que ha fet Argentina en aquest Mundial, els 3 del primer partit i els 2 del segon. I un altre nom propi, també argentí, aquest no en clau mundialista, sinó en clau de mercat futbolístic, es Julián Álvarez.
8: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: El millor per tots és una transferència, és el que diu el debater argentí de l'Atlètic de Madrid, que confirma que vol marxar del club, que se'n vol anar de l'Atlètic de Madrid. Ara falta veure si aquest gest públic facilita que el club matalasser s'avingui a negociar tal com pretén el Barça. En principi, les primeres coses que han dit l'Atlètic de Madrid és que no, de cap de les maneres. 6 i 6 minuts. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
9: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Com d'ull a la matinada. Pol Foradada, molt bon dia.
10: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
10: Amb els resultats de la farmacèutica Ipra, que té seu a Amer, a la comarca de la Selva. L'empresa ha tingut la facturació més alta de la seva història, superat per primer cop els 500 milions d'euros. Són dades de l'any passat, el 2025, quan va tenir un benefici de gairebé 54 milions. Ipra lidera un negoci que investiga, entre altres, una vacuna contra la pesta porcina africana, tot i que adverteix que encara està en una fase molt inicial.
0: I a Brussel·les?
10: Avui fa 10 anys que es va votar el Brexit i és dia de balanços. La sortida del Regne Unit es va fer efectiva fa 6 anys i des de llavors les importacions del país a Catalunya han caigut un 43%. Les exportacions sí que han pujat, però, per exemple, el nombre de turistes britànics no ha recuperat els nivells anteriors.
0: Amb què han anat a dormir els Estats Units?
10: Amb resultats econòmics. Segons el Wall Street Journal, el 2025 es va tornar a disparar el nombre de consellers delegats d'empreses que van guanyar més de 100 milions de dòlars. De fet, gairebé una dotzena van superar els 200 milions.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
10: L'aerolínia xinesa China Eastern reprèn aquesta setmana la ruta entre Xangai i Estocolm. Es tracta d'una ruta que estava suspesa des de fa 6 anys. Es va tancar arran de la pandèmia i no s'havia reactivat fins ara.
11: Avui és dimarts 23 de juny, un dia més. Comencem el dia amb temperatures altíssimes, 22 graus a Banyoles, 24 a Tàrrega, 26 graus a la ciutat de Barcelona, al centre. Avui tenim 4 núvols a la Costa Brava, aniran desapareixent immediatament. La resta del dia serà assolellat, encara amb calitja, amb molta pols en suspensió, i a la tarda hi haurà nuvolades amb alguna tempesta aïllada a les comarques del Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida. Compte perquè aquestes tempestes també, tal com va passar, hi podrien dur associades algunes ventades fortes, i el més destacable serà la temperatura que puja, potser baixarà un grau respecte a la que vam tenir ahir. Tot i això, encara s'arribarà als 40 graus al Pla a Lleida i entre 36 i 38 a la majoria de comarques interiors.
0: Doncs ja ho sabeu, calor i més calor, una miqueta menys que ahir, però calor al cap i a la fi, molt risc d'incendi, ara ho explicarem en aquesta revetlla de Sant Joan. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, d'aquí un parell d'hores, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, de moment però són les 6 i 9 minuts. Francesc Soler, Sílvia Solanes, com esteu? Bon dia.
12: Bon dia.
0: És una de les notícies de les últimes hores. L'exministre José Luis Ábalos i Koldo García ja han passat la primera nit a la presó, ara ja sí, condemnats per corrupció.
13: El Tribunal Suprem els ha imposat 24 i 19 anys de presó, respectivament, per haver muntat des del Ministeri de Transports una trama corrupta durant la pandèmia. Tots dos tenen al davant un futur negre, a diferència de l'empresari Víctor de Aldama, que se salva d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia.
0: Madrid, Paula Brugets.
14: Els entorns d'Ábalos i Koldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua, i critiquen que no s'ha fet justícia. El Suprem ha comprat tot el relat de la Fiscalia i sentencia que Ábalos era el cap de la trama, Koldo García la corretja de transmissió i Víctor de Aldama el corruptor. A l'empresari, però, el deslliuren d'entrar a la presó per haver destapat la trama.
15: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia
12: los demás que vienen detrás colaboren.
14: I el Suprem dona per bo que de Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys a Ábalos i Coldo García, a canvi que el Ministeri li comprés mascaretes. També va pagar el lloguer del pis de la nòvia d'Ábalos, un viatge a Marbella per l'exministre i un xalet a Cádiz. Des de Madrid, Palabrujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir d'això que deia la Paula, l'actual ministre de Transports, Òscar Puente, responia així als periodistes quan li preguntaven per aquesta sentència.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
12: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
15: La vicepresidenta segona i ministra de Treball de Sumar, Yolanda Díaz, es mostrava també sorpresa.
16: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
15: I mentre Pedro Sánchez evitava fer cap referència a la sentència, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
17: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: És el que deia el líder del Partit Popular, mentre que fonts de la Moncloa han condemnat aquesta emissora el comportament d'Avalós i de la resta d'acusats.
13: I a través de les xarxes socials, el cap de files d'Esquerra a Madrid, Gabriel Rufián, ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir. També les xarxes, Josep Maria Cruzet de Junts, ha criticat que els socialistes s'escandalitzin per la sentència d'Aldama i no per la condemna a l'exministre Ábalos.
0: Aquesta és una de les carpetes judicials que hi ha sobre la taula, però una altra, la destacàvem ahir aquí al Matí de Catalunya Ràdio, és el cas que afecta la dona de Pedro Sánchez. El jutge que la investiga, el jutge Juan Carlos Peinado, ha citat per demà a Begoña Gómez perquè li entregui el passaport.
15: Serà només unes hores després que Sánchez comparegui al Congrés sobre la corrupció. La decisió arriba quan el Poder Judicial ha obert la porta a expedientar Peinado per insinuar que les escortes de Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya.
0: Tornem a Madrid, Dani Sanideja.
18: El vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan de govern dels jutges ha decantat la balança a favor del sector progressista. Ara serà la Comissió Disciplinària del Poder Judicial que haurà de decidir si obre un expedient i multa Peinado per una falta greu de consideració a la policia espanyola. El govern espanyol celebra que es prenguin mesures contra el jutge Félix Bolaños, ministre de Justícia.
19: Estamos ante una instrucción claramente anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
18: Amb tot, qualsevol decisió tindrà un efecte limitat contra Peinado que en tornar de les vacances d'estiu es jubila. Des de Madrid, Dani Sanideja pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara mateix passen, falten 3 minuts per arribar a 6:45. I és una altra de les notícies, la calorada que està fent aquests dies. Catalunya afronta avui la revetlla de Sant Joan amb temperatures més elevades pel que és normal a aquestes alçades i, sobretot, amb un risc d'incendi extrem.
13: El pis de l'onada de calor ja ha passat, però els termòmetres continuaran marcant registres molt alts.
0: Oriol Pujador.
20: Està prohibit fer fogueres o llançar petards a 500 metres de zones boscoses. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, fan una crida a la responsabilitat.
1: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
21: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
20: Ahir a la ciutat de Lleida es van arribar als 42,4 graus, la temperatura més alta d'aquest any, però a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també van fregar els 42 i al Bages diverses poblacions van passar dels 40. Avui no s'espera batre cap rècord, però seguirà fent molta calor. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Mentrestant, aquesta onada de calor afecta també bona part del continent europeu. Per exemple, a França, 2 nens de 2 i 4 anys han mort a Carpentràs, al sud-est del país. Estaven dins del cotxe de la mare en plena onada de calor.
15: La fiscalia investiga els fets i la principal hipòtesi de la mort apunta a les altes temperatures. Segons mitjans locals, els nens podrien haver entrat al cotxe aparcat sense que la mare ho sabés. No se sap quanta estona van passar dins del vehicle, però quan els serveis d'emergències hi van arribar, no els van poder reanimar. França es troba en una onada de calor extrema que podria superar la intensitat de la del 2003, que va causar 15.000 morts. Les temperatures han fregat els 43 graus, s'han cancel·lat classes en centenars d'escoles i s'ha activat l'alerta màxima a més de la meitat de departaments del país. Al cap de setmana, 13 persones van morir ofegades mentre intentaven refrescar-se. Al sud d'Anglaterra i Gales, l'alerta per calor extrema es manté almenys fins dijous i a Alemanya 5 persones més han mort ofegades en llacs i al mar Bàltic durant el mateix període.
0: Ara mateix és 6:45, ho dèiem abans. Avui fa 10 anys que el Regne Unit va votar sortir de la Unió Europea, fa 10 anys.

0: candidat, Andy Burnham, ja ha dit que s'hi presenta, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit. Ahir va venir a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per arribar a ser primer ministre. El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per als comicis del 2029. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a Colòmbia, el candidat de l'esquerra a la presidència, Iván Cepeda, fa una crida a la calma per evitar mobilitzacions entre els seus seguidors a l'espera que s'acabi el recompte de vots. Recordem que, de moment, tot i el frec a frec, aquest recompte dona la victòria al candidat d'extrema dreta, Abelardo de las Priella.
2: Cepeda assegura que també cal esperar que es resolguin les més de 57.000 reclamacions que han interposat el seu equip de seguretat electoral.
1: Enviat especial de Bogotà, Joan Biosca.
3: Les crides del candidat d'esquerres, Iván Cepeda, a esperar l'escrutini final de vots de manera serena i sense manifestacions han sorgit efecte, tot i que els seus partidaris més apassionats no s'han pogut estar de fer-se sentir.
4: Tratant d'investigar que todo sea justo. Estamos aquí con todo el amor para que Colombia pueda avanzar y pues podamos tener justicia.
5: Siento que es como tanto el odio de izquierda y derecha que no se mentalizan bien para elegir a un buen presidente.
3: La diferència d'una mica més de 200.000 vots a favor del candidat de l'extrema dreta, Abelardo de la Espriella, és motiu per l'esquerra per no tirar la tovallola. Hores de màxima tensió i incertesa que a Colòmbia, el país andí, entra en una espiral d'impugnacions i reclamacions electorals i judicials. Des de Bogotà, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I sobre les negociacions entre els Estats Units i l'Iran, s'haurien de reprendre d'un moment a l'altre per acabar d'activar l'alto el foc que van pactar a l'abril. De moment, però, els Estats Units han establert un mecanisme per vigilar que es compleixi en aquestes circumstàncies aquest alto el foc, sobretot entre l'Iran i Israel.
6: Sobre l'acord de pau amb l'Iran, Donald Trump diu que si Teheran al respecte no hi haurà represàlies.
1: Washington, Oriol Serra.
7: Les negociacions entre els Estats Units i l'Iran continuen caminant per l'acord de fluixa i enmig d'un intercanvi de contradiccions. Washington assegura que l'Iran s'ha compromès a acceptar observadors nuclears i Teheran ho nega. I mentre avancen les negociacions engegades a Suïssa, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio inicia avui una gira pels països àrabs aliats com són Kuwait, Bahrain o els Emirats. Per la seva part, el president nord-americà Donald Trump continua en la seva línia amenaçadora.
8: Mentre ens respectin, tot anirà bé. Si no ens respecten, les coses no aniran bé. No oblidem que vam tenir presidents durant 47 anys que ho haurien d'haver fet i no ho va fer ningú.
7: Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I encara alguna cosa més que volem explicar al matí de Catalunya Ràdio. El president Salvador Illa ha reconegut un paper important, decisiu, de fet, ha dit, de Jordi Pujol. Ho va dir ahir durant l'acte d'entrega del fons documental de Convergència Democràtica a l'Arxiu Nacional.
2: Illa va lloar la figura de Pujol i el partit que va fundar.
9: Avui també és un moment per reconèixer a la seva tasca política, la seva fins i tot passió política al servei del país.
2: Per la seva part, Pujol va dir que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant els qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
10: Els indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residuals.
2: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas.
1: Un quart i 3 minuts de 7. Més notícies ara mateix amb Marc Jurado, Lara García i Alex Bosch. Bon dia.
11: Bon dia.
1: El Col·legi de Psicòlegs demana duplicar el nombre de professionals a la xarxa pública de salut. Diu que així es podrem equiparar a les ràtios europees.
12: La nova degana dels psicòlegs catalans, Dolors Líria, també reclama que es reconeguin les especialitats en psicologia, que ara són tan necessàries com la de psicologia infantojuvenil, entre d'altres.
1: Més detalls, Mònica Mas.
13: Bon dia. Dolors Líria, recentment escollida degana del Col·legi de Psicòlegs, creu que a Catalunya caldrien 18 psicòlegs per cada 100.000 habitants per equiparar-se als estàndards europeus i ara mateix hi ha 9 professionals per cada 100.000 habitants.
14: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places. Estem contents de que hi hagi en aquests moments també la figura del psicòleg general sanitari a la primària, al voltant de 370, i això ho celebrem, però considerem que tot i així hem de treballar perquè hi hagi molta més presència, perquè hi ha molta demanda.
13: I reclama també que reconeguin les especialitats psicològiques que més demanda la societat actual, com la psicologia infantil, juvenil, la forense o la neuropsicologia. Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Mentrestant, la Unió Europea ha acordat endurir les penes per abús sexuals de menors. També s'ha tancat que els delictes més greus no prescriguin fins que la

0: víctimes facin 50 anys.
1: Els delictes com la prostitució infantil i les violacions amb penetració tindran penes mínimes de 10 anys de presó. La reforma també introdueix delictes nous, com la creació de material d'abús sexual amb intel·ligència artificial, i reforça la protecció de les víctimes amb assistència sanitària i jurídica gratuïta i dret a indemnització. L'acord encara l'han de ratificar el Parlament Europeu i el Consell. Miguel Hurtado, primer denunciant dels abusos sexuals dins l'Església a l'Abadia de Montserrat, considera que és un pas endavant, però pressiona el govern espanyol.
2: La Unió Europea fa un pas decisiu contra la impunitat. El govern d'Espanya manté bloquejada la llei d'imprescriptibilitat catalana. Per què el govern d'Espanya es resisteix a que el nostre país deixi de ser un santuari per als pederastes, mentre la resta d'Europa avança per protegir d'una vegada per totes la infància?
1: A Espanya els terminis de prescripció van fins als 40 anys en delictes lleus i 55 en els més greus.
0: Ja que són els tribunals, també ho explicàvem ahir, la jutgessa que investiga la mort d'Isaac Andí, que ha citat a declarar la terapeuta de la família, la parella de la víctima i les seves filles, per tant, les germanes de la acusat, Jonathan Andic.
3: Entre una dotzena de testimonis, la magistrada també ha citat dos Mossos d'Esquadra de la unitat de muntanya que van inspeccionar la zona de la caiguda. La jutgessa ha demanat als agents que reconstrueixin la caiguda d'Andic i que identifiquin els dos excursionistes que aquell dia van interactuar amb l'acusat. També ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber quin era el seu estat de salut abans de morir.
0: Més de 150.000 immigrants s'han acollit al procés extraordinari de regularització quan falta tot just una setmana perquè acabi el primer termini, o el termini, vaja, per presentar la documentació.
4: El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, admet que van fer curtes les previsions.
5: Com jo no em vull avançar al que es vulgui comentar des del Ministeri d'Inclusió o Presidència del Govern, és a dir, el que sí que li puc dir és que aquest entre 120.000 i 150.000 que vaig dir en el seu dia és superior.
4: Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament que tenien pendents a les oficines d'estrangeria, en dos mesos n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat en van fer 60.000. El 60% d'aquests expedients són d'homes entre 30 i 49 anys.
0: És un quart i mig de set, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, i demà passat i dilluns de la setmana que ve s'han de fer més desallotjaments de veïns que ocupen el bloc del barri de la Mina, Sant Adrià del Besòs, destinat a allotjar els inquilins del bloc Venus, que recordem que s'ha d'enderrocar. Ahir, ho explicàvem també, es van executar els llançaments de 5 famílies, dues de les quals amb menors a càrrecs. Anem a Sant Adrià del Besòs, David Àngela.
6: L'Antonio, un dels afectats, lamenta el tracte rebut per part de l'Ajuntament de Sant Adrià.
7: No ens querían poner en la mesa d'emergència. O sea, el papel ya lo tenían preparado el miércoles y me lo dieron el viernes. O sea, imagínate, sábado, domingo, lunes, que tengo el desahucio para que no me dé tiempo a hacer nada. Entonces ahí se ven las intenciones, pues, de las asistentes sociales y del Ayuntamiento de Sant Adrià, ¿no?
6: D'altra banda, dos dels tres pisos desallotjats dijous de la setmana passada ja els han tornat a ocupar les mateixes inquilines que hi residien. Des de Sant Adrià de Besòs, David Àngela, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I més qüestions que també us volem explicar. Adif assegura que trigarà ben bé dos mesos a reparar els danys del robatori de cable a Montblanc. Ara treballen per activar un sistema alternatiu que hauria de fer que la durada dels trajectes de la R13 i la R14 augmenti uns 10 minuts. Ricard Boigas.
8: L'incendi causat pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus al sistema de regulació de trànsit. El primer que ha fet Renfe és activar un pla alternatiu per carretera entre Vinaixa, Les Garrigues i la plana Picamoixons a l'Alt Camp. La intenció de DIF és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatiu. Serà més lent que l'automàtic. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès va afectar la circulació de trens de l'R3 durant més de 6 hores. Des de Tarragona, Ricard Boigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui es publicaran les notes de la selectivitat. Les proves d'accés a la universitat es van fer, recordem, el 9, el 10 i l'11 de juny.
1: Els estudiants hauran de sumar aquest resultat a la nota de batxillerat o del cicle formatiu per obtenir la mitjana de la nota d'admissió. No serà fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins divendres, quan podrà saber exactament quines són les seves opcions. Les notes de tall es publicaran el 10 de juliol i els alumnes confirmaran si han pogut entrar als estudis que volen cursar. Les revisions dels exàmens es podran fer des d'aquest dijous fins dilluns que ve a les 2 del migdia.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, què tal? Molt bon dia.
9: Què tal? Bon dia.
0: La primera.

0: punt final al Festival Ítaca Sant Joan al Baix Empordà. Acabarà a la platja Gran de l'Estartit amb la tradicional revella de Sant Joan i amb concerts d'aquests que sentim, Trendou, Fan, Barri Vic, Cupido o Verus.
1: La segona.
2: Ei, jo sóc el més ric del món, que tinc un amor que val milions i una fortuna feta de records.
0: Més concert també avui a Campdevànol amb els Catarres dins del Festival Flama. Abans hi haurà l'arribada de la Flama del Canigó i l'encesa de la Foguera. A Reus també hi ha concerts, en aquest cas de Doctor Prats, coincidint amb Barraques.
1: I la tercera.
0: Llavors, als 94 anys, el productor musical Cliff Davis, que va descobrir artistes com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin i Carlos Santana. El productor va estar al capdavant també de grans discogràfiques com Sony o Columbia Records i va morir ahir a casa seva a Manhattan després d'haver estat hospitalitzat per problemes respiratoris.

0: 4 minuts i arribarem a 2:15 amb els esports. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: D'entrada bàsquet, el València guanya la pista del Barça i ara ja és només a una victòria del títol de Lliga.
1: 80-88 al Palau Blaugrana, en una Lliga que pot quedar decidida demà mateix a partir de les 8 del vespre si el València repeteix victòria al Palau, 2-1 a la final. Joel Parra, jugador blaugrana.
2: Que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent. Avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
1: Una victòria del Barça avui a la Lliga de Futbol Sala, la pista del Pozo Múrcia, a 8:15, li donaria el títol de Lliga. Els blaugranes dominen la final per 2-0. També es decideix avui la final de l'Hockey Lliga, amb empat a 2 a la final, 5è definitiu partit, Liceu Igualada, per saber qui serà el campió de Lliga a partir de 9:15.
0: I el Mundial, Leo Messi, 18 gols, ja és el màxim golejador de la història de tots els Mundials.
1: Va fer els dos gols dels argentins davant Àustria, 2-0.
3: Estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
1: També al Mundial, França 3, Irak 0, 2 gols d'Mbappé, França classificada, Noruega 3, Senegal 2, doblet de Haaland, Noruega classificada i Jordània, Algèria, de moment 1-0 provisional. A la jornada d'avui, Portugal, Uzbekistan a les 7, Anglaterra gana a les 10, de matinada ja, Panamà, Croàcia a la 1 i Colòmbia, Congo a partir de les 4.
0: I un altre dels temes futbolístics de les últimes hores, ho destacàvem només començar, Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
1: Declaracions del davanter argentí.
4: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Això va per llarg. L'Atlètic de Madrid, segons l'agència EFE, es planteja denunciar el Barça davant la FIFA per intentar fitxar un jugador amb contracte vigent sense el permís del club. I Quique Álvarez, nou entrenador del Girona per la seva pròxima etapa a la segona divisió.
0: Avui en parlarem una mica a l'àgora d'aquesta història de Julián Álvarez, d'aquestes declaracions que han sacsejat una mica el mercat en aquestes últimes hores. I avui, ho dèiem també abans, a partir de les 11, entrevistarem Emma Vilarasau, que divendres estrena la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, molt recomanable, una pel·lícula basada en el llibre del mateix títol. De moment, però, val la pena que el Joel Díaz ens expliqui per què val la pena llevar-se. Bon dia, Joel.
5: Bon dia. Avui un molt bon motiu per llevar-se per tots aquells i aquelles que estigueu frustrats amb les vostres feines, que tingueu la sensació que treballeu molt per pocs diners o simplement que busqueu un futur més lucratiu, tinc un motiu per llevar-vos amb esperança. Heu pensat a fer-vos comissionistes corruptes? Ja sé que d'entrada sona malament, però jo almenys m'ho pensaria perquè és evident que a Espanya aquest tipus de feines surten bastant a compte, fins i tot si t'enganxen. Ho dic pel tal Víctor de Aldama, evidentment un home que s'ha embutxacat, diuen, més de 6 milions i mig d'euros en total, aprofitant-se d'informació política privilegiada per vendre mascaretes de les administracions públiques espanyoles en plena epidèmia de la Covid. Gràcies a la seva col·laboració, diuen, amb la justícia, el senyor Aldama no només no trepitjarà la presó, sinó que podrà gaudir còmodament de gairebé tots els milions que va guanyar de manera il·lícita. És innegable que aquest home li ha sortit molt bé la jugada, així que ja sabeu, si sou de pocs escrúpols, podeu seguir fil per randa el seu model d'èxit.

I avui, ho dèiem abans, que el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya anima a tenir més professionals per atendre la població. Recordem aquesta cançó dels Take That, on demanen justament cuidar la salut mental i no ser tan dur amb nosaltres mateixos.

0: Dos quarts de set. Titulars d'aquest dimarts amb el Francesc Soler i la Sílvia Solanes. L'exministre Ábalos i Koldo García han passat la primera nit a la presó com a condemnats pel cas Mascaretes.
1: El Tribunal Suprem els ha imposat 24 i 19 anys de condemna, respectivament. En canvi, l'empresari Víctor de Aldama ha evitat entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Mentrestant, el Partit Popular insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
3: Alberto Núñez Feijóo és el líder popular i Óscar Puente, ministre de Transports.
4: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
5: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
6: ¿Le parece desproporcionada la condena?
5: Como cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: I en aquesta carpeta político-judicial, el jutge Peinado cita demà la parella de Pedro Sánchez perquè li entregui el seu passaport.
1: La decisió arriba quan el poder judicial ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Begoña Gómez podrien ajudar-la a fugir d'Espanya.
0: Ho analitzarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. També prendrem la temperatura als socis del govern de Pedro Sánchez. D'entrada, Francesc Marc Álvaro, diputat d'Esquerra Republicana, però també Iona Velarra, secretària general de Podem. També abordarem la part més tècnica de la sentència amb l'advocada penalista Marta Massí. Tot això mentre Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan continuarà sent tremendament calorosa i, sobretot, tenim risc extrem d'incendi.
3: Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país amb 42,4 graus. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura i Núria Parlon, una consellera d'Interior.
7: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
8: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: I també de les últimes hores, el president de la Generalitat reconeix el paper decisiu que ha tingut en la història del país Jordi Pujol i Convergència.
1: L'expresident va participar ahir en l'acte d'entrega del fons documental de Convergència a l'Arxiu Nacional.
9: Molts indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada dos per tres. No ho hem de ser, no serem residual.
0: És aquesta intervenció de l'expresident ahir en aquest acte, mentre el Regne Unit, Andy Burnham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns i tot apunta que serà, més aviat que tard, el nou primer ministre.
10: Every decision I've taken has been about putting the
3: Després de l'anunci de dimissió de Keir Starmer, el relleu tindrà lloc a mitjans de juliol.
0: I ho dèiem ara, el Col·legi de Psicòlegs de Catalunya reclama que es dupliqui el nombre de professionals a la xarxa pública de salut.
1: Per equiparar-se a les ràtios europees, Dolors Líria és la nova degana.
11: Les places que hi ha en aquest moment són del tot insuficients, sobretot els especialistes en psicologia clínica. Creiem que ha d'haver moltes més places.
0: I avui es publiquen les notes de la selectivitat.
3: I les notes de tall definitiva es publicaran el 10 de juliol.
0: Mentrestant, Adif trigarà, diu, dos mesos a reparar els danys ahir d'un incendi vinculat al robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà.
1: Ara treballen per activar un sistema de regulació alternatiu que farà que la durada del trajecte de l'R13 i R14 entre Montblanc i Vilaverd augmenti uns 10 minuts.
0: I tenim una plaga de mosques a Hostalric, a la Selva.
3: L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus Nil Papiol, alcalde.
12: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
3: Alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
0: I, evidentment, per aquestes dates hem de parlar de coques. El Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya amb vendes i preus si fa no fa com els de l'any passat.
1: I de petards. De fet, d'un augment dels petards de baixa sonoritat. Josep Llor, coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans.
13: A mi els petards, a mi me fan molta por perquè a mi els sustos no m'agraden i els petards queden més forts.
0: I mentrestant, a les portades de la premsa, Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
14: Bon dia.
0: La sentència del cas Ábalos i l'anunci de dimissió del primer ministre britànic apareix a tot arreu, eh?
14: Sí, comencem al diari Ara i La Vanguardia. Comparteixen titular ni una coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció i el periódico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol. A la premsa de Madrid, El País explica la condemna, però hi afegeix el titular que el Suprem deixa lliure al Dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez, foto de fet del president espanyol, seriós, i La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica. L'altre protagonista, Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico, adeu per ell, catifa per a Burnham, titula l'Ara, imatge de Downing Street amb el el Premier sortint de pla. La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Burnham amb el laborisme enfonsat. I altres temes de portada, Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'Ara explicant que Messi ja és el màxim golejador dels Mundials.
0: Avui a l'escala l'Alt Empordà es desperten amb 19 graus i al migdia arribaran els 30 i al Gerri a la Noguera ara ja n'hi ha 22 i la màxima prevista és de 41 graus. Avui continuem amb aquesta onada de calor. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Si avui encara arribarem als 40 o 41 graus a molts llocs del Pla, a Lleida i a la resta de comarques interiors entre els 36 i 38. Amb sol, quatre núvols matinals a la Costa Brava i alguna tempesta a tarda al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, que podria arribar a deixar ràfegues fortes de vent. A l'hora de la revetlla hi haurà tranquil·litat meteorològica, potser encara amb vent a les comarques de Ponent.
0: I després d'un dels temes que estem comentant avui, aquesta condemna a l'exministre Ábalos, el comentari del Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
15: Bon dia, Catalunya. La sentència del Suprem a José Luis Ábalos deixa encara molts enigmes per resoldre i no posa en gaire bon lloc la justícia espanyola. En primer lloc, com han dit molts socialistes, sobta la duresa d'una pena de 24 anys per corrupció, superior als 10 que en teoria havia de pagar José Barrio Nuevo per un tema tan bèstia com el terrorisme d'Estat. Paral·lelament, sobta que l'empresari Víctor de Aldama se'n vagi a casa tan tranquil, amb una pena de voluntariat, després de fer de corruptor contrastat de polítics pel simple fet d'haver-ne informat. Però de tot plegat, el més estrany continua sent el tema monetari. Si Ábalos i Koldo van a la presó per lladres, per què encara no sabem quants diners es van embutxacar? Eren només quantitats en caix per pagar-se viatges i pisos per amants? On és, en definitiva, tota aquesta pasta?

0: I en el repàs que fem a les cançons del Mundial, el mestre de les bandes sonores, Ennio Morricone, va posar música a la cançó del Mundial d'Argentina del 78, Robert.
1: Això mateix, música, perquè és una marxa festiva gairebé sense lletra. Alguns apunten que és una melodia inoblidable i altres que Morricone la va composar de manera automàtica i insulsa i que es va perdre una oportunitat d'or per fer una melodia mítica amb un compositor de la talla de Morricone. El músic italià va firmar una xaranga amb estil de banda municipal. Altres creuen que ho va fer intencionadament, expressament, perquè hagués estat injust que es cantés en plaer una cançó d'un mundial, com el de l'Argentina el 1978, marcat per la sang, els morts, els desapareguts i torturats de la dictadura argentina de Videla.

0: El govern de Videla es va servir d'aquest Mundial de 1978 per maquillar les violacions dels drets humans que cometia el país. Argentina es va proclamar campiona del seu Mundial. No podia ser d'una altra manera. Els Països Baixos van perdre una altra vegada una final, 3-1. Hi ha 6:45, amb qui heu parlat aquest matí els matiners, Carabies?
1: Doncs mira, amb la Maribel de la Roca, amb ella hem sabut una vegada més que les mares estan disposades a fer el que calgui per als seus fills.
2: Jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara. I llavors me'n vaig cap a casa, esmoso tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
1: Ah, un aplaudiment sí, per les mares de Catalunya, que s'ho fa les mares. Maribel, quan fa que fas això?
2: El juny de l'any passat, un anyet ja. Creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
3: Ah, això és el que em va preguntar.
4: Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
1: Sí.
2: Això espero, perquè si no m'hi em mata. M'hi em mata.
5: Millor que provi, sí.
1: I hem quedat el divendres d'aquesta setmana.
5: Que ens explicarà,
1: que,
5: no?
1: Sí, home, trucarem a la Maribel perquè ens expliqui si el fill per fi té el carnet de conduir, que també per pujar-se a examinar està tot saturat. Per tant, la Maribel...
5: Això t'anava a dir, està molt complicat.
1: El que vol és que s'ho tregui ràpid.
5: Està molt complicat. En fi, avui on són festes? Bueno, avui doncs, és Sant Joan.
1: Avui és Sant Joan, festa major de Catalunya, tot arreu dels Països Catalans, però també festa major Vilassar de Mar. A 7:45 hi haurà la celebració de la festa dels Països Catalans a càrrec dels Estrèpits de la Val. I la tropa teatre serà a la plaça de l'Església. A les 8, sopar obert de revetlla i concurs de truites a càrrec de la Rialada. Serà l'aparcament del patronat parroquial. A les 11 hi haurà concerts i punxadiscos amb el Gar de Muniats, Fades i DJ Uri Onat Ornate, ja ho diré bé. Mm. També l'aparcament del patronat parroquial i a l'escola Pérez Sala, concert de revetlla amb les que faltaven, Tapeo Sound System i sessió de DJ Clicar. Ah, no, alerta, eh? Ara que acaba de passar, no. La sessió és de DJ. I podies clicar per més info. És a dir, que el DJ no es diu clicar. Això serà a 7:45.
5: Vinga.
1: M'acabo de fotre un merder jo mateix amb l'agenda de Vilassar. Perdoneu-me, vilassarencs. Festa grossa avui a Vilassar de Mar. Passeu-vos-ho bé, carinyos.
5: Ho puc explicar o no? És que el guió posava clicar per més informació.
1: Clar,
5: és a dir, aquí el copiar enganxar ens ha traït una mica, no?
1: Jo, DJ clicar, jo com sóc així de la vida feliç...
5: Et dic una cosa... I n'hi ha d'haver algun que es digui DJ clicar, si no, busquem-lo.
1: I també n'hi ha algun que es deu dir clicar per més info.
5: Vinga, va. Gràcies, Canavia.
1: Mare meva.
5: Ai, Déu. I a les xarxes, Marta, què s'ha fet?
1: Salva, Marta, sisplau, que li remunta.
4: A veure, parlem de Shakira, perquè ens té preparada una sorpresa pel partit d'aquesta matinada que ve entre Colòmbia i la República Democràtica del Congo.
6: Poder sacar Dai en espanyol i no solamente eso, sino estrenarlo en el partido de Colòmbia significa muchísimo. Esa es la gran sorpresa que les teníem. Bueno, me emocionan tantas cosas, ver cómo lo está haciendo mi selección, lo está haciendo Lucho Díaz, como Messi a sus casi 40 años, el mayor goleador de la historia de los mundiales.
4: Ahir recordem que el partit entre l'Argentina i Àustria va ser una de les artistes convidades juntament amb els seus dos fills, Milan i Sasha.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge d'una veïna de Barcelona, beneficiària d'un dels pisos de protecció oficial de la promoció Illa Sibèria al Poblenou. L'Ajuntament va cedir el sòl a la promotora Coyoacán i a la Fundació Habitat 3 per edificar i gestionar els 42 immobles. La data inicial d'entrega de claus era el 4 de juny, però els nous veïns encara no hi han pogut entreviure.
9: El problema és que la majoria de persones, com jo, hem deixat els nostres pisos de lloguer o estem deixant abans de finalitzar el mes. Jo el vaig deixar el dia 15 de juny, i ara estic tirant de xarxa, de familiars i amics que m'acullen. No sé si és ni mig normal que no tinguem informació.
8: L'Ajuntament diu que els pisos de la promoció estan acabats i amb els serveis donats d'alta i que ara l'objectiu és fer el lliurament de les claus a inicis de juliol.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
10: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.
4: Bon dia. dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. La setmana ha arrencat bé per les borses europees. Ahir van tancar amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 va sumar un 1% i torna a marcar un nou rècord per damunt dels 19.500 punts. Pel que fa a les borses obertes a aquesta hora, les asiàtiques, els índexs de Tòquio i Hong Kong cauen més d'un 1% i el Kospi a Seül s'estimba un 6%. Això és per la desinflada de la intel·ligència artificial. Els inversors estan moderant les compres. De fet, ahir el Nasdaq, el principal índex tecnològic de Wall Street, va tancar amb pèrdues d'un 1,30%. SpaceX encadena 3 jornades consecutives de baixades i ja s'ha desplomat un 23% des que va tocar màxims en el seu debut a borsa el 12 de juny. I acabem repassant el petroli. Avui el preu del barril de Brent baixa lleugerament i se situa en 77 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
12: Un minut i 3:15 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
13: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
12: L'exministre José Luis Ábalos i Koldo García han passat la primera nit a la presó ja com a condemnats per corrupció.
14: El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció i el seu exassessor Koldo García a 19 per haver muntat una trama corrupta durant la pandèmia. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, que se salva d'entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
15: Són justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
12: El govern espanyol i els seus socis han criticat l'ampli diferència de penes.
14: Òscar Puente, ministre de Transports, i Yolanda Díaz de Sumar.
16: ¿Le parece desproporcionada la condena?
15: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
17: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
14: Mentrestant, des del PP, Alberto Núñez Feijóo li ha tornat a exigir que convoqui eleccions.
18: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
12: I en el cas Begoña Gómez, el Consell General del Poder Judicial s'obre a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado per dir que els policies que escorten la parella de Pedro Sánchez la podrien ajudar a fugir de la justícia.
14: El govern espanyol celebra que l'òrgan de govern del jutge es prengui mesures contra Peinado perquè considera que la causa contra la parella de Pedro Sánchez és anòmala. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
19: Estamos ante una instrucción claramente anómala y quiero dar algún dato objetivo para demostrar que estamos ante una instrucción anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones, 15 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
12: Aquí Catalunya afronta la revetlla de Sant Joan amb temperatures molt altes i amb risc d'incendi extrem.
14: Segons les dades del Meteocat, Lleida va registrar ahir la temperatura més alta amb 42,4 graus, però fins a 10 municipis van superar els 41 graus. El govern assegura que el risc és extrem, per això no autoritzarà fogueres en zones properes a massa forestal i fa una crida a la responsabilitat. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon, consellera d'Interior.
20: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
21: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
12: Més notícies. Una plaga de mosques omple Hostalric a la comarca de la Selva des de fa una setmana.
14: L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on surt suposadament el focus.
12: Girona, Laia Claret.
22: L'alcalde Nil Papiol detalla que van notar l'augment de mosques el cap de setmana anterior i va començar la investigació.
23: Es va acabar veient doncs, que presumptament la infestació venia d'una empresa del polígon industrial i s'ha obert un expedient a l'empresa per mirar d'esbrinar què és el que ha passat aquí.
22: Papiol especifica com s'està treballant per acabar amb la plaga.
23: El que els experts recomanen és que s'ha d'eliminar el focus d'infestació i de proliferació i, per tant, l'empresa el que ha fet aquests últims dies i avui segueix fent-ho és eliminar, retirar tots aquests palets contaminats.
22: Paral·lelament s'han instal·lat trampes de feromones en diversos punts del municipi. Són mosques comunes, però n'hi ha tantes que alguns negocis com ara bars o restaurants han hagut de tancar. Des de Girona, Laia Claret, pel Matí de Catalunya Ràdio.
12: La revetlla de Sant Joan és una de les festes més celebrades de l'any, però també hi ha col·lectius que la pateixen perquè els fan por els sorolls estridents.
14: Per això cada cop es pot trobar més pirotècnia de baixa sonoritat.
12: Roger Santaló.
0: Aquests productes guanyen popularitat a cada revetlla per evitar molèsties a les persones sensibles als sorolls. Una d'elles és la Paula, usuària de la Fundació Ampans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual.
2: A mi espatar-los, a mi me fa molta por perquè a mi els sustos no m'agraden i els espatar-los queden més forts.
0: Per Josep Llort, coordinador d'activitats de lleure d'Ampans, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que tothom pugui participar en la festa.
3: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
0: Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps o ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats, i pobles com Roda de Barà o Figueres volen regular el so dels petards a les seves revetlles. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
12: I el Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu una molt bona campanya per la revetlla de Sant Joan i que les coques es vendran a uns preus similars als de l'any passat.
14: Malgrat l'augment del cost de matèries primeres, el sector ha optat per contenir els preus. Miguel Zaguirre, president del Gremi, explica aquesta emissora que l'increment serà al voltant del 3%.
5: Mitjana que hem fet i fent un esforç tot des del Gremi Pastisseria, no?, i parlant amb els pastissers agremiats, és una pujada al voltant del 3%, que és l'IPC que hem tingut aquest any. És a dir, un producte que hagi pujat per un altre que no, però sí que hem incrementat els preus de les coques un 3%.
14: Amb la revetlla començaments de setmana, el pont pot impulsar les vendes. Les coques més demandades continuen sent les clàssiques, la de brioix amb fruita confitada, la de pinyons i la de llardons. Tot i això, guanyen pes les farcides de nata, crema o xocolata.
12: I l'automobilística Ebro estrena una nova línia de muntatge i preveu fabricar aquest any el doble de cotxes a la planta de la Zona Franca de Barcelona i arribar fins a les 30.000 unitats. Rafael de Ribot.
24: La nova línia de muntatge permetria fabricar més vehicles, però la producció s'anirà adequant a les vendes, segons el president del grup, Rafael Ruiz.
25: A l'augment de les vendes de vehicles Ebro també s'està traduint a treballadors.
24: Actualment, segons la companyia, el grup dona feina a uns 2.000 treballadors directes i a uns 2.000 més d'indirectes. El pròxim objectiu d'Ebro és començar a fabricar a finals d'aquest any o principis del que ve els primers cotxes elèctrics purs. Seran un vehicle urbà amb marca pròpia i un altre del tipus SUV del seu soci xinès, Chery. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
12: I cultura, els joves nascuts el 2008, que aquest any faran els 18, o ja els han fet, ja poden demanar el bo cultural jove al Ministeri de Cultura.
4: És l'ajuda de 400 euros per adquirir productes o entrades d'activitats culturals. Aquest any el bo també es podrà destinar a comprar instruments musicals, materials per la creació artística i cursos culturals. Els joves tenen un any per fer servir els 400 euros en les gairebé 4.000 entitats adherides arreu de l'Estat. Enguany, el Ministeri col·labora amb entitats del tercer sector perquè el bo arribi als sectors més vulnerables.
12: I un adeu.

0: Perquè mor als 94 anys el productor musical Cliff Davis, descobridor de noms com Whitney Houston, Aretha Franklin, Bruce Springsteen, Alicia Keys, Janis Joplin o Carlos Santana.
1: Davis va ser una figura clau de la indústria musical i exdirector de Columbia Records. Va treballar en gèneres que inclouen des del rock fins al hip-hop, passant pel pop, i se'l coneixia com l'home de l'oïda d'or per la seva habilitat per identificar possibles èxits musicals. Cliff Davis va obtenir 4 premis Grammy per produir treballs de Carlos Santana i Jennifer Hudson, i un 5è per les seves contribucions a la música. El productor va morir ahir a casa seva a Manhattan després d'haver estat hospitalitzat per problemes respiratoris.
0: I ara un llibre. El semiòleg i enigmista italià Stefano Bartezzaghi publica Proves sense corregir, un thriller que posa a prova el lector perquè està ple d'errors que s'han d'anar descobrint per poder saber qui és l'assassí. Montse Pujol.
2: Es tracta d'un joc lingüístic que s'ha traduït a diferents llengües i que a Itàlia ha fascinat milers de lectors, algun dels quals ha trobat més errors dels que realment hi ha, com explica l'autor a Catalunya Ràdio.
3: Aquest va ser un dels problemes, perquè havíem de comprovar que els errors que posàvem eren realment errors. Perquè hi ha moltes formes que potser estan permeses, però no són les millors. En resum, la llengua sempre està en evolució i els errors són l'evolució de la llengua.
4: Sono l'evoluzione della lingua.
2: Un llibre que es publica en català, edicions 62, que ha inclòs les solucions al final. Montse Pujol, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I un apunt més: més de 4.000 professionals de la indústria cinematogràfica participen aquesta setmana a la 35a edició del Cine Europe. Es fa a Barcelona i inclou presentacions, projeccions i conferències.
1: Des d'ahir fins dijous, el Centre de Convencions Internacional de Barcelona acull la principal convenció i fira europea d'aquesta indústria. Entre els professionals hi ha exhibidors, distribuïdors i representants dels principals estudis de Hollywood i d'Europa. Des de la seva arribada al Centre de Convencions el 2012, Cine Europe s'ha consolidat com l'aparador europeu de les grans estrenes cinematogràfiques. En aquesta edició hi participen 11 estudis, entre els quals Disney Studios o Warner Bros.
0: I els esports, Robert Prat.
5: El Barça, que perd de 8 punts amb el València, que es pot proclamar campió de la Lliga de Bàsquet si torna a guanyar demà al Palau. El futbol sala blaugrana pot ser campió de Lliga avui mateix si guanya la pista del Pozo de Múrcia. També es decideix avui l'hoquei Lliga amb el 5è partit entre el Liceu i l'Igualada, mentre que Messi marca 2 gols i en 18 és el màxim golejador de la història dels Mundials. Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
0: Ara el comentari esportiu amb Xavi Campos.
6: Em rendeixo. Ja fa uns anys que intento evitar etiquetar les persones o les coses com les millors. Per què? Perquè em sembla que sempre hi ha una qüestió de punt de vista. A uns ens agrada més un futbolista o un restaurant, i a d'altres els agrada més un altre futbolista o un altre restaurant. Això del millor em sembla subjectiu, però sempre hi ha una excepció. I l'excepció és ell, Messi. Messi és el millor.
0: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs a punt per la revetlla? A Catalunya Ràdio, sí! Celebrem les nostres tradicions amb la bona companyia de Petardos TM. Petardos TM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. Vine a qualsevol dels gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg i busca l'establiment més a prop a petardostm.com o a Google. I que esclati la diversió. Actitud TM.
8: Bon dia, i aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 21 graus a la Pobla de Cérvoles, a les Garrigues, 24 a la ciutat de Tarragona, i sí que ha refrescat una mica més a la comarca d'Osona, amb 16 graus a Calldetenes. Hi ha alguns núvols baixos també amb força xafogó al nord de la Costa Brava. Aquests núvols aniran marxant, avui s'imposarà el sol, i a la tarda hi haurà alguna tempesta, al Pirineu i al Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, fins i tot amb ventades fortes associades a aquestes tempestes, sempre molt irregulars. Potser encara a l'hora de la revetlla es manté una mica de vent a les comarques de l'oest, a la resta més tranquil·litat, i avui destacarem també les temperatures altíssimes de fins a 40 graus al Pla a Lleida i entre 36 i 38 a les comarques de l'interior. Demà encara tindrem un temps molt semblant al d'avui, potser amb alguns núvols baix matinals a la costa.
9: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Crec 50 anys. I
10: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Filets de lluç sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I detergent Marsella sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. Lidl, val la pena.
7: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
12: Quarts de nou, obrirem l'àgora per analitzar les claus de la sentència que condemna José Luis Ábalos a 24 anys de presó. La comentarem amb l'advocada penalista Marta Massip.
13: També parlarem de l'expedient que el Consell General del Poder Judicial ha obert al jutge Peinado per haver suggerit que els escortes podrien ajudar a fugir Begoña Gómez. I comentarem les conseqüències polítiques de tot plegat amb el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i la secretària general de Podem, Ione Belarra.
12: A un quart d'onze ens visitarà el pastisser Cristian Escrivà, que ens explicarà quins tipus de coques de Sant Joan podrem tastar a aquesta revetlla.
13: I a les 11, entrevista Emma Vilarasau, que divendres estrena la pel·lícula Viatge al País dels Blancs.
12: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Quin tema pendent vam tancar el matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
3: Ahir, a temes pendents, vam parlar amb un empresari del sector de l'oci nocturn sobre les conseqüències de l'auge del vespreig, que fa que molts clients potencials ja no arribin de nit a les discoteques.
14: Bueno, a veure, bàsicament...
3: Ahir la nit.
14: Són tota aquesta gent, aquests bars i restaurants que han inventat el tema dels tardeos.
3: Ah.
14: Vale, pues, que fan que la clientela, pues clar, te pilla la taja a les 6 de la tarda.
3: Sí.
14: Vale. De manera que a les 12 de la nit ja no ve ni Déu aquí, vale? Ja no hi ha gasto a la discoteca.
3: Ho estan notant, que la gent no arriba.
14: No hi ha dret, vale? Això és una pràctica, perquè és una pràctica que a nosaltres no fa molt mal, perquè tenim que menjar, vale? Jo tinc 7 fills, vale? Amb 7 camareres i gogot diferents, vale? I t'ho fes compte de lo que és això, vale? A totes li tinc que passar manutenció. I,
3: no, bueno, no, clar, és una ruïna. Jo...
14: Em dic que com jo estem molts del sector, estem igual, vale? No amb lo de les camareres, sinó amb lo de l'amenaça de los tardeos.
3: Molt bé, i escolti, senyor Ladislau Cubata, pensa en prendre alguna mesura...
14: És que m'estic empenedint d'haver-me posat aquest nom, però me'l vaig posar al 87, que llavors molava que... Aquí el target important són los puretes, que són els que paguen 14 euros per un gin tònic, vale? I aquests ja no estan venint a la discoteca.
3: Cap a quarts de 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
15: La cursa de la intel·ligència artificial per fer models cada vegada més potents és imparable. En contraposició al Vaticà, que no hi competeix amb tecnologia, sinó amb una pregunta més antiga. Al servei de qui ha d'estar la tècnica? A l'encíclica Magnifica Humanitas, Lleó XIV recupera la doctrina social de l'Església. Davant cada revolució, abans la fàbrica, ara la IA, la persona no pot quedar subordinada al mercat, a la màquina o al poder. A Europa, l'AI Act intenta traduir això en llei, prohibir abusos o exigir transparència. El cert és que l'assistència de la intel·ligència artificial és claríssima i la pregunta també. Què volem o què podem continuar decidint nosaltres? Que tinguem tots un molt bon dimarts.
0: I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
16: Avui, que és dia de foguera, de brindis i de festa de Sant Joan, em sembla molt pertinent posar-vos focs artificials. Però no de la Maria Jaume, que té una cançó que es diu així al seu últim disc, Sant Domingo Forever. I tampoc és la d'Antònia Font, que va escriure Joan Miquel Oliver pel disc A Rússia. Però una mica sí que l'és, perquè és la versió que n'ha tret ara, 25 anys més tard, en Andreu, en producció de Jordi Matas. Una cançó preciosa. Bona rebeta a tothom.

0: Molt bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Continuem sota els efectes d'una onada de calor que ahir ja va deixar registres de fins a 42 graus i mig a Lleida. Eloi Cordomí, què tal? Bon dia.
1: Bon dia. Sí, aquesta és la cinquena temperatura més alta registrada a Lleida en 86 anys. Avui sembla que podria baixar potser un grau la temperatura, encara s'arribarà als 40 graus o més a tot el pla a Lleida i a xifres de 36 a 38 a la resta de comarques de l'interior. Avui amb sol, amb alguna tempesta puntual al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida també. Bé, potser altra vegada amb alguna ventada forta.
0: Gràcies, Eloi. Per tant, la calor continua. I això, sumat a la poca pluja de les últimes setmanes, a la poca humitat, fa que la revetlla de Sant Joan d'aquesta nit neguitegi especialment pel risc d'incendi.
2: Vivim les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: Per tant, tenim una pèssima combinació o una combinació que apunta a un altíssim risc d'incendi. Ho avisava el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Tenim la gran majoria de municipis catalans en risc alt, però és que al centre del país i a Ponent hi ha diversos punts on el risc d'incendis és molt alt, està considerat molt alt. El govern subratlla que la situació és extrema i recorda, evidentment, que està prohibit encendre fogueres o llançar petards a menys de 500 metres de les zones boscoses. Molta, molta prudència en aquesta revetlla de Sant Joan. També prudència a la carretera, perquè avui és quan s'ha de completar l'operació sortida d'aquesta diada de Sant Joan, en què doncs, hi ha molta gent que va passar la revetlla fora, són desplaçaments curts i, per tant, trànsit alerta, que en aquestes circumstàncies és quan la guàrdia es baixa i també val la pena mantenir la prudència. Sigui com sigui, a banda de la revetlla de Sant Joan i tot el que l'envolta, el gran tema de les últimes hores continua sent la sentència del cas Mascareta. Ja sabeu, és el primer cas relacionat amb el cas Ábalos o el cas Coldo que ha arribat a judici, que s'ha sentenciat. Una sentència duríssima contra l'exministre Ábalos per diversos delictes relacionats justament amb la compra de mascaretes i el cobrament de comissions. 24 anys de presó. Mai un exministre havia rebut una pena tan alta.
3: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
4: ¿Le parece desproporcionada la condena?
3: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
0: Avui es reuneix el Consell de Ministres i veurem si la posició oficial de la Moncloa és aquesta, tillada desproporcionada la condemna, com feia ahir Òscar Puente. A l'Àgora li preguntarem a l'advocada penalista Marta Massip també pels detalls tècnics d'aquesta sentència. Però on més contundents tots els ministres estan sent, a banda del cas Ábalos, és en el cas de Begoña Gómez.
5: Lo que esperamos ahora es que los órganos superiores pongan orden en un procedimiento que desde el principio ha sido errático, anómalo, i que nadie comprende.
0: El Consell General del Poder Judicial ha obert expedient al jutge Peinado, el jutge que investiga la dona de Pedro Sánchez, per insinuar que els policies que li fan d'escorta podrien ajudar a fugir. El jutge ha respost citant demà la dona del president espanyol perquè entregui el passaport i, mentrestant, Pedro Sánchez, que fa uns quants dies que no diu res, demà compareix al Congrés, el mateix dia que la seva dona, unes hores abans, de fet, el mateix dia que la seva dona ha d'entregar el passaport, ha de comparèixer als jutjats per entregar el passaport, demà Pedro Sánchez compareix al Congrés per parlar de corrupció. Això vol dir que parlarà d'Ábalos, que parlarà del seu germà, que parlarà de la seva dona, que parlarà de Zapatero. Demà, a partir de les 9 del matí, ho seguirem també aquí al matí de Catalunya Ràdio. I també veurem si això té conseqüències polítiques o no. Avui en parlarem també a l'Àgora amb el diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i la secretària general de Podem, Ione Belarra, perquè és interessant veure què diuen, què fan i com es mouen els socis d'investidura de Pedro Sánchez. I en esports, dos noms propis del Mundial a les dues últimes hores, a les últimes hores. Un aquest.
6: Para pelota para Medina, segundo palo, la pelota tras Thiago Messi, ahora sí, golazo!
0: Leo Messi, que demà farà 39 anys, fa una mica més gran la seva llegenda, si tal cosa és possible, i es converteix en el màxim golejador de la història dels Mundials, 18 gols. En aquest Mundial en porta 5, després dels dos que va marcar ahir a la tarda. Ha marcat, de fet, Messi ha marcat tots els gols que ha fet Argentina en aquest Mundial. L'altre nom propi, també des del Mundial, també des de l'Argentina, però aquest en clau de mercat, és Julián Álvarez.
7: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Més clarament que mai, el debater argentí de l'Atlètic de Madrid diu que se'n vol anar, que se'n vol anar del club matalasser, i ara cal veure si aquest gest públic facilita les negociacions amb el Barça, en principi pel que ha transcendit. No, l'agència EFE deia aquesta mateixa nit que, de fet, l'Atlètic de Madrid es planteja denunciar el Barça per haver negociat amb un jugador que té contracte. I encara del Mundial, eh? Acaba d'acabar el Jordània-Algèria. Algèria ha remuntat. Jordània 1, Algèria 2. I també d'aquesta matinada, la selecció de França ha guanyat 3-0 l'Iraq amb 2 gols d'Mbappé en un partit que, per cert, s'ha interromput ben bé un parell d'hores per una tempesta elèctrica. Una altra de les estrelles del Mundial també ha marcat. Haaland ha fet 2 gols en el Noruega 3, Senegal 2. Però si parlem d'esports hem de parlar de bàsquet perquè al Barça se li ha complicat i molt la final de l'ACB. Ahir va caure derrotat a casa el Palau Blaugrana contra el València. Per tant, el Barça, si vol aspirar a la Lliga, ha de guanyar els 2 partits que queden. Un aquí i l'altre a València. Un a Barcelona i l'altre a València. Tot això avui que a Llobera, el Solsonès, el sol ha sortit quan passaven 5 minuts d'un quart de 7 d'aquest matí i a Vallgorguina, al Vallès Oriental, el sol es pondrà quan faltin 2 minuts per 2 quarts de 10 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
8: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Tot això en un dia que a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol, però de moment... De moment entrem en detalls de les notícies amb la Sílvia Solanes, el Francesc Soler i el Pol Foradada. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Pena màxima.
10: El Suprem ha fet les seves tesis de les acusacions i ha condemnat l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó per delictes d'organització criminal, suborn, malversació i tràfic d'influències. El tribunal considera que es va aprofitar del seu càrrec públic.
11: Ya no tengo más palabra en este proceso y tengo que aprovechar porque, en definitiva, me juego la poca vida que me queda, que tampoco es demasiada.
12: Aquesta va ser l'última vegada que vam sentir Ábalos en l'últim torn de paraula al judici fa un mes i mig. L'exministre, que ja té 66 anys, haurà de complir la meitat de la condemna per aconseguir un règim de semillibertat.
13: També càstig màxim per la seva madreta, Koldo García, 19 anys de presó per haver muntat una organització criminal juntament amb l'empresari Víctor de Aldama, que era qui pagava les comissions irregulars. Ara bé, Aldama evitarà la presó per haver col·laborat i estirat la manta. També se l'eximeix de la multa de 3,7 milions d'euros que demanava la Fiscalia.
10: Hi ha hagut unanimitat en els 7 jutges del Suprem que destaquen com van fallar els mecanismes de control de les institucions. La sentència també subratlla l'incalculable perjudici d'aquestes conductes en termes de defraudació de les expectatives que els ciutadans dipositen en la política.
0: I a partir d'aquí, què? Madrid, Paula Brosats?
14: Els entorns d'Ábalos i Koldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua, i critiquen que no s'ha fet justícia. El Suprem ha comprat tot el relat de la Fiscalia i sentencia que Ábalos era el cap de la trama, Koldo García la corretja de transmissió i Víctor de Aldama el corruptor. A l'empresari, però, el deslliuren d'entrar a la presó per haver destapat la trama.
15: Bueno, son justos al final. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
14: I el Suprem dona per bo que de Aldama va pagar 10.000 euros al mes durant 2 anys a Ábalos i Koldo García a canvi que el ministeri li comprés mascaretes. També va pagar el lloguer del pis de la nòvia d'Ábalos, un viatge a Marbella per l'exministre i un xalet a Cádiz. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Desmesurada.
12: El govern espanyol analitzarà avui al Consell de Ministres quins efectes pot tenir aquesta sentència. D'entrada, el ministre Puente apuntava que és desmesurada. La vicepresidenta segona i ministra de Treball per Sumar, Yolanda Díaz, criticava que de Aldama se n'hagi sortit bé.
16: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
13: I mentre Pedro Sánchez evitava fer cap referència a la sentència en un acte públic que tenia ahir, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tornava a exigir convocatòria electoral.
17: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
10: El cap de files d'Esquerra Madrid, Gabriel Rufián, ha recordat al president espanyol que governar és legislar i no resistir.
0: Citada.
12: El jutge Juan Carlos Peinado ha reclamat a la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que li entregui demà el passaport. Coincideix amb la compareixença del president espanyol al Congrés per parlar de tots els casos de corrupció.
13: Decisió de Peinado que arriba quan el poder judicial li ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Gómez podien ajudar-la a fugir d'Espanya.
0: Tornem a Madrid, Dani Sánchez Deja.
18: El vot de qualitat de la presidenta de l'òrgan de govern dels jutges ha decantat la balança a favor del sector progressista. Ara serà la comissió disciplinària del Poder Judicial que haurà de decidir si obre un expedient i multa Peinado per una falta greu de consideració a la policia espanyola. El govern espanyol celebra que es prenguin mesures contra el jutge Félix Bolaños, ministre de Justícia.
19: Estamos ante una instrucción claramente anómala. No es normal que una instrucción haya sufrido 15 revocaciones,
9: 2015 por parte de la Audiencia Provincial de Madrid. No es normal que haya más de media docena de denuncias ante el Consejo General del Poder Judicial contra este señor.
18: Amb tot, qualsevol decisió tindrà un efecte limitat contra Peinador, que en tornar de les vacances d'estiu es jubila. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Excessiu.
10: Sobre el jutge Peinador i totes les polèmiques que han envoltat la instrucció de la causa Begoña Gómez, en van parlar ahir al matí de Catalunya Ràdio amb l'exjutge Baltasar Garzón i amb l'exvocal del Consell General del Poder Judicial, Concepción Sáenz. Coincideixen en la crítica a Peinador.
19: Hay un exceso claramente objetivable en una resolución, el despropósito y la desmesura. Por tanto, me parece bien que se abra ese expediente, o quizás tendría que haberlo hecho mucho antes.
20: Que ha sido una instrucción verdaderamente demencial, desproporcionada, excesiva, excéntrica. O sea, no sé, es que no tengo calificativos.
0: Primers testimonis.
12: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, comença aquesta setmana amb la vintena d'interrogatoris sobre el cas Leire. La majoria són testimonis. Avui declaren diferents alts càrrecs de la Guàrdia Civil. El 10 de juliol està citada la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
0: García Page i Felipe González.
13: Dues de les veus més crítiques del socialisme en Pedro González protagonitzen avui un acte a Toledo en motiu del 50è aniversari de la Federació Empresarial de Toledo. L'acte porta per nom Espanya, el seu present i el seu futur.
0: I a banda d'això, arriba al Congrés.
10: La prioritat nacional, el concepte que Vox està introduint als pactes autonòmics amb el PP per tal de discriminar els estrangers en l'accés a les ajudes públiques. Avui el partit ultra porta al ple del Congrés un text per exigir un mínim de 2 anys d'arrelament, empadronament i vinculació al territori per poder rebre aquestes ajudes.
0: 4 minuts falten per arribar a 7:45. Risc extrem.
12: Catalunya afronta la revella de Sant Joan d'avui amb temperatures molt elevades i amb un risc d'incendi que feia anys que no teníem durant aquesta època de l'any.
0: Oriol Pujador.
21: Està prohibit fer fogueres o llançar petards a 500 metres de zones boscoses. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, fan una crida a la responsabilitat.
22: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
23: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
21: Ahir a la ciutat de Lleida es van arribar als 42,4 graus, la temperatura més alta d'aquest any, però a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, també van fregar els 42 i al Bages diverses poblacions van passar dels 40. Avui no s'espera batre cap rècord, però seguirà fent molta calor. Oriol Pujador, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Morts per calor.
13: 2 nens de 2 i 4 anys van morir ahir a Carpentràs, al sud-est de França, dins el cotxe de la seva mare, en plena onada de calor. La fiscalia investiga els fets i la principal hipòtesi de la mort apunta aquestes altes temperatures.
10: Segons mitjans locals, els nens podrien haver entrat al cotxe aparcat sense que la mare ho sabés. No se sap quanta estona van passar dins del vehicle, però quan els serveis d'emergència s'hi van arribar, ja no els van poder reanimar.
0: I guanyen popularitat.
12: Els petards de baixa sonoritat. Cada revetlla de Sant Joan se'n compren més per evitar molèsties a les persones i animals sensibles als sorolls. Josep Llort és coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual.
24: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
0: Relleu.
13: El fins ara alcalde de Manchester, Andy Burnham, serà previsiblement el nou primer ministre britànic a mitjans del mes de juliol. L'actual cap de govern, el laborista Keir Starmer, va anunciar ahir que deixarà el càrrec després de les últimes desfetes electorals del seu partit. El mes que ve començarà el procés per al seu relleu.
0: Londres, Quim Olivares.
25: Andy Burnham és a les portes de Downing Street després de la dimissió de Keir Starmer. Del 9 al 16 de juliol, els aspirants laboristes podran presentar les seves nominacions per substituir Keir Starmer, que ahir va fer un pas al costat. Si només hi ha un sol candidat, Andy Burnham ja ha dit que s'hi presenta, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit. Ahir va venir a Londres per jurar el càrrec de diputat del Parlament de Westminster, element imprescindible per arribar a ser primer ministre. El primer ministre sortint, Keir Starmer, ha dit que ha escoltat el seu partit i l'han convençut que no és ell qui ha de liderar la formació per als comicis del 2029. L'oposició ha demanat eleccions anticipades sense èxit. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 10 anys.
10: El terratrèmol polític a Londres arriba quan es compleix el 10è aniversari del Brexit. El 23 de juny del 2016, els britànics van decidir deixar la Unió Europea. Així anunciava el resultat l'aleshores primer ministre David Cameron.
26: The British people have voted to leave the European Union. And their will must be respected.
12: En els últims temps, cada cop són més les veus que admeten que deixar la Unió va ser un error. La sortida que es va fer efectiva fa 6 anys ha comportat que les importacions britàniques a Catalunya hagin caigut un 43%. Les exportacions sí que han pujat i el nombre de turistes britànics no ha recuperat els nivells anteriors.
0: El doble.
13: El Col·legi de Psicòlegs de Catalunya demana duplicar

0: perquè hi ha molta demanda.
1: I reclama també que reconeguin les especialitats psicològiques que més demanda la societat actual, com la psicologia infantojuvenil, la forense o la neuropsicologia. Mònica Mas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: S'acaben els nervis.
3: Avui es publicaran les notes de la selectivitat que 45.000 estudiants van fer els dies 9, 10 i 11 d'aquest mes de juny. Sumada a la nota de batxillerat, els estudiants obtindran la mitjana amb la qual podran accedir a la universitat.
2: No serà bro fins després de la preinscripció universitària, que es pot fer fins divendres, quan podran saber exactament quines són les seves opcions d'entrar als estudis que hagin escollit. Les notes de tall es publicaran el 10 de juliol.
4: I en esport, Robert Prat, bon dia.
5: Bon dia.
4: Es complica.
5: La final de la Lliga de Bàsquet, victòria de 8 punts del València al Palau Blaugrana, que el situa només un triomf del títol. Joel Parra, jugador blaugrana.
6: Que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau la nostra gent. Avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor, i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
5: Si el Barça guanya avui a la pista del Pozo de Múrcia, es proclama campió de la Lliga de Futbol Sala, també es decideix avui el títol de l'hoquei Lliga amb el Liceu Igualada.
4: El millor.
5: Doblet de Messi a l'Argentina a Àustria, que el situa com a màxim golejador de la història dels Mundials, i Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
7: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
4: I avui ha nascut el Martí amb 3 quilos 670 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Benvingut i enhorabona a la família.
8: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
9: Bon dia, us parla Clara Chavarría Domingo. Persisteix la calor i les temperatures molt altes. A aquesta hora tenim 26 graus a Querol, 25 a Ascó i 24 a Garrasquera i Reus. Adif tardarà al voltant de 2 mesos a reparar els danys ocasionats pel robatori de cable a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ricard Buigas.
10: L'incendi causat pels lladres que volien robar coure ha provocat danys greus al sistema de regulació de trànsit. El primer que ha fet Renfe ha estat activar un pla alternatiu de carretera entre Vinaixa, les Garrigues i la Plana Picamoixons a l'Alt Camp. La intenció d'Adif és activar un sistema de regulació de trànsit de trens alternatius. Serà més lent que l'automàtic. Un altre robatori de coure entre la Garriga i les Franqueses del Vallès va afectar la circulació de trens a l'R3 durant més de 6 hores.
9: I l'Ajuntament de Tarragona es planteja a fer formació als joves per conscienciar-los del risc de saltar des de les roques del mar. El consistori demana corresponsabilitat a la ciutadania després de la mort de 3 menors ofegats a la platja de la Rabassada. I la policia espanyola intervé més de 80 quilos de marihuana en una plantació dins una nau industrial a Ulldecona, Montsià. Tortosa, Jordi Barranca.
11: S'ha intervingut més de 600 plantes de cànnabis que sumen més de 80 quilos. L'espai disposava de 3 sales de cultiu equipades per la producció de marihuana. De fet, els agents van localitzar plantes preparades per a la recol·lecció i d'altres llestes també per ser distribuïdes. La plantació estava a l'interior d'una nau situada en un polígon industrial i agrícola en desús als afores d'Ulldecona, al Montsià, en un lloc discret amb poca afluència de persones i també de vehicles.
9: L'exconseller i diputat al Parlament per Esquerra Republicana, Joan Ignasi Elena, ha declarat davant del jutge d'instrucció que no coneixia l'alcalde d'Altafulla, Fèlix Alonso, ni tenia cap relació política. Ho ha dit durant la seva declaració com a investigat pel cas de contractacions sospitoses a l'Ajuntament d'Altafulla. També ha declarat com a investigat l'exlíder d'Iniciativa, Joan Herrera. La nit de Sant Joan. I avui, dia de la Revetlla de Sant Joan, i a ciutats com Valls i Reus on es viu amb especial intensitat. A la capital de l'Alt Camp se celebra la Festa Major de Sant Joan, mentre que Reus la Revetlla és el preludi de la Festa Major de Sant Pere, que comencen demà i s'allargaran fins al dia 29. A les Terres de l'Ebre, per Sant Joan, també és Festa Major a l'Ampolla o Ulldecona, que celebren les festes de Sant Joan del Pas i el Rajolàs. Amb Albert Cots al control de so, hem arribat a 45 minuts de 8. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
8: El Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
12: El Matí de Catalunya Ràdio.
9: I quan són les 7 i 20 minuts, és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Avui amb la sentència del cas Ábalos i l'adeu del primer ministre britànic Keir Starmer en totes les portades. Comencem el diari ara.

0: i La Vanguardia, que comparteixen titular. De fet, no hi ha ni una sola coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. I el periòdico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol. A la premsa de Madrid, El País explica la condemna, però hi afegeix el titular que el Suprem deixa lliure al Dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime, implacable, a la corrupció que va arribar amb Sánchez. Foto, de fet, del president espanyol molt seriós. I a La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica. L'altre protagonista d'avui és Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periòdico. Adéu per ell, que tifa per a Barnum, titula l'Ara. Imatge de Downing Street amb el premi, amb el primer ministre sortint de pla. I La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Barnum amb el laboralisme enfonsat. I altres temes de portada, Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'Ara expliquen que Messi ja és el màxim golejador dels mundials.
1: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
2: el 27 d'agost del 1942.
1: I el número de la sort, el...
2: 7.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: I avui a les històries del Mundial, Le Pen i la França campiona del 98. Maiol Roger, bon dia.
1: Bon dia, o quan per un dia França va presumir de la seva diversitat. Però marxem uns anys abans, any 1993, Parc dels Prínceps, França-Bulgària, i els locals necessiten només un empat per classificar-se pel Mundial dels Estats Units. 1-1, minut 90, i passa això.
2: Passió Kostadinov!
3: On it!
1: Desastre nacional i la deu a la selecció de Cantona, Papen o Ginolà. Hola, una nova generació comandada per Zinedine Zidane, fill d'immigrants algerians, Marcel Desailly, nascut a Ghana, Patrick Vieira, al Senegal, Lilian Thuram, de Guadalupe, i Christian Kerembé, originari de Caledònia. I el 1996 es planten a les semifinals de l'Eurocopa.
4: C'est fini pour la France. La République Tchèque est qualifiée pour la finale.
1: On perden els penals davant la República Tchèca, però la selecció il·lusiona tota França. Tota? No. Un irreductible sector d'extrema dreta resisteix als elogis amb Jean-Marie Le Pen al capdavant.
5: C'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France.
1: És artificial, fan venir jugadors de l'estranger i li posen equip de França, va dir el líder de l'extrema dreta. I es va queixar que ni tan sols se sabien l'himne. Les crítiques de Le Pen van anar silenciant-se a mesura que anava creixent una selecció que es va guanyar el sobrenom de Black, Blanc, Beur. Negre, blanc i beur, en argot francès, és fill de magrebins.
0: I van acabar guanyant el Mundial, clar.
1: Exacte, triomf a la final contra el Brasil, que va ser llegit per molt dels analistes com el dia que França va descobrir que la diversitat els feia més forts. Però com moltes anàlisis, era molt bonic sobre el paper, però lluny de la realitat. Le Pen va arribar per primer cop a la segona volta el 2002 i amb la seva filla, l'extrema dreta, no ha fet més que créixer. Això sí, ningú oblida el dia que els negres, els blancs i els àrabs es van unir per donar a França el seu primer Mundial.
6: Et c'est fini! L'équipe de France est championne du monde! Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil!

0: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Ai, dilluns l'Enigmàrius feia: quan s'espanta té la dèria d'afirmar que no. I la resposta era apofàtic. Apofàtic significa que afirma mitjançant negacions. I si en té la dèria quan s'espanta, és que la por fa tic del seu no afirmatiu. Avui dimarts, l'últim Enigmàrius puntuable per a la Lliga 2026, que enguany acaba per Sant Joan, i celebrarem la final per Sant Pere. Avui, atenció, mig distingiu entre dues vocals de 8 lletres. Mig distingiu entre dues vocals, 8 lletres.
0: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
2: I amb la Mariola Cubells, avui l'edició especial del Telediario, de Televisió Espanyola, dedicat a la intel·ligència artificial.
3: Interessantíssima la iniciativa d'ahir a Televisió Espanyola, pura bona tele pública. Va emetre a l'informatiu de les 9 unes peces fetes amb intel·ligència artificial i anunciant que era intel·ligència artificial per alertar dels perills i dels reptes de la IA, on quedava claríssim com és de difícil distingir la realitat i la mentida. Sembla que ja ho hem vist tot, però no. Un doble exacte de Pepa Bueno, recreada per la IA, feia por.
2: I a la recomanació del dia, avui que és nit de rebell de focs i tradicions, la Cristina Bordes ens aconsella la pel·lícula Midsommar.
4: Terror folk hipnòtic des del primer minut, protagonitzada per un espectacular Florence Pugh, la història segueix una parella americana que viatja a un poble aïllat de Suècia per participar en un festival de solstici d'estiu. I el que comença com unes vacances idíl·liques de flors, tradicions, vestits blancs, es va enfosquint i transformant en un malson psicològic molt pertorbador. Visualment magnètica, trobareu Midsommar a Prime Video.
5: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
6: A Bezoya, després de tota una vida de mineralització molt dèbil per viure molt fort, sabem que cada 4 anys el futbol no es veu, es viu. Som molt de trobar-nos abans del partit, de patir amb cada ocasió i de celebrar els gols com si juguéssim nosaltres. Perquè hi ha moments que es viuen molt fort quan els comparteixes. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
7: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
8: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
9: Hi ha un lloc on pots aprendre tot allò que ningú no et pot ensenyar. Però abans de matricular-t'hi, hi ha una cosa que has de saber. No et graduaràs. Perquè a la Universitat del Carrer no deixaràs mai d'aprendre.
10: Descobreix amb el nou Cupra Raval 100% elèctric amb més de 440 quilòmetres d'autonomia tot el que la ciutat et pot ensenyar. Informa-te'n a cupra.com.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I el protagonista del dia és Gerard Jovany. Bon dia.
12: Bon dia, Leo Messi.
13: I més, i tot, i més, i tot, i tot, i tot, i tot, i més. Tot i més. I en lectures, a més.
12: El millor jugador de futbol de tota la història de la humanitat, Leo Messi, torna a ser protagonista del dia perquè hi va marcar 2 gols més amb Argentina en el seu partit contra Àustria.
2: En 2 partits ha marcat 5, és en tots els que ha marcat la selecció argentina fins ara, eh?
14: Sí, bueno, pero lo importante es que clasificamos para la siguiente fase.
2: Leo Messi, bon dia i enhorabona, eh?
14: Hola, gracias, Ferey.
12: A veure, amb els 2 gols d'ahir, ets el màxim golejador en solitari de la història dels mundials.
14: Sí,
12: això
14: bueno.
12: És molt gros, això, Leo.
14: Contento por eso. Por eso y bueno, también contento por todo, ¿no? Y bueno.
2: ¿T'esperaves aquesta arrancada fulgurant al Mundial, Leo?
12: Està eufòric, eh?
14: Sí, sí, bueno, no. Los Mundiales ya sabemos que... Y bueno, es especial y todos los partidos son difíciles. Ayer Austria, sí. A priori fácil. La gente piensa que ahí solo hay rugby, canguro, pero no.
12: No, pero no. Amb això tens raó, perquè no, allò és Austràlia. Però, en tot cas, portes 18 gols ja en la història.
14: Sí, la verdad que superamos al alemán. Que mira Klose.
12: Miroslav Klose.
14: Que se quedó en 16, veremos dónde llegamos.
2: Perquè
14: no?
2: Aquest serà el teu últim Mundial?
14: Bueno, ya veremos. Si nadie más en el equipo anota gol, habrá que quedarse.
12: Sí, sí, no, también es veritat. Algú ha de fer.
14: Pero bueno, mañana es mi cumpleaños, ¿eh? Cumpliremos 39.
12: Ah, sí, sí, sí.
14: Gracias, bueno. De momento estoy bien y a lo mejor el próximo Mundial lo podemos jugar con 43.
12: A ver, Brian, sí. Segur que pots.
14: Y a lo mejor el siguiente con 47 aguanto para arañar algún penaltito, alguna falta.
2: Aviam si és veritat. Parlem després, Leo, gràcies.
14: Dale, abrazo fuerte.
2: Dos quarts de vuit.

0: El Consell de Ministres estudiarà avui les conseqüències polítiques de la històrica sentència contra l'exministre Ábalos. Per ara, no sembla que cap dels socis d'investidura estigui disposat a donar suport a una moció de censura proposada pel PP, però el cas és que tots aquests afers judicials se li acumulen a Pedro Sánchez.
1: ¿Le parece desproporcionada la condena?
2: A cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
3: Me causa mucha sorpresa que el corruptor hoy no ingrese en prisión. Estoy absolutamente sorprendida.
0: Aquestes eren les lectures dels ministres Òscar Puente i Yolanda Díaz sobre la sentència del cas Mascaretes i el fet que el corruptor, l'empresari Víctor de Aldama, esquivi la presó, mentre que l'exministre l'han condemnat a 24 anys de presó. L'altre gran tema del dia és, evidentment, la calor. Avui els termòmetres ja no s'enfilaran tant com ahir, però en alguns punts encara se superaran els 40 graus. El que preocupa, bàsicament, és la revetlla i el risc d'incendis. Tenim 110 municipis al centre del país i de Ponent en risc alt. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
4: Vivim de les pitjors dades de temperatures d'humitat en 23 anys amb una data de juny, d'acord? Per tant, molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
0: I els esports, Robert Prat.
5: El Barça, que perd de 8 punts amb el València, que es pot proclamar campió de la Lliga de Bàsquet si torna a guanyar demà al Palau. El futbol sala blaugrana pot ser campió de Lliga avui mateix si guanya la pista del Pozo de Múrcia. També es decideix avui l'hoquei Lliga amb el 5è partit entre el Liceu i l'Igualada. Messi, que marca 2 gols i amb 18 és el màxim golejador de la història dels Mundials. I Julián Álvarez demana a l'Atlètic de Madrid que el traspassi.
0: És la que deia Julián Álvarez, en parlarem, per cert, avui a l'Àgora, eh? Analitzarem aquestes declaracions de l'argentí. Però vaja, tornant a la calor, avui en tornarem a tenir molta, molta i molta. La bona notícia és que no pas més que ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Exacte, fins i tot una miqueta menys. Podem tenir un grau menys que ahir, per exemple, als llocs del Pla de Lleida, que hi van arribar els 42 graus i mig, una temperatura que no s'havia vist, o vaja, que s'ha vist tan sols 5 vegades, és la cinquena més alta dels últims 86 anys. Doncs bé, avui podria baixar i quedaria al voltant dels 40-41 graus a la zona del Pla de Lleida, entre els 36 i 38 graus a moltes comarques de l'interior. Avui també amb alguna tempesta de tarda que pot aparèixer al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector de Lleida. I aquestes tempestes poden ser seques, en alguns casos, i a més en acompanyades de ventades fortes que s'allargarien a primera hora de la nit de Sant Joan, a les comarques de Ponent, com a mínim. A la resta, cel serè, aquestes temperatures altíssimes, demà repeteix un temps molt semblant al d'avui, potser amb alguns núvols baixos a la costa central i al delta de l'Ebre.
0: Gràcies, Eloi. Mentrestant, tornem a tenir retards a l'R3 per robatori de cable de coure. Maria Fernanda Noguera, bon dia.
7: Doncs sí, bon dia.
0: Un altre robatori?
7: Un altre robatori. Hi ha més retards dels habituals a l'R3, de fins a 40 minuts, a causa d'aquest robatori de cable, que en aquest cas s'ha produït avui entre la Garriga i Figaró. Una incidència que afecta la senyalització. Recordem, doncs, que ahir a l'R3 ja va estar tallada durant 6 hores, també a causa d'aquest altre robatori de cable que hi va haver entre la Garriga i les Franqueses. Precisament, un tercer robatori de cable, en aquest cas a l'estació de Montblanc, és la causa per la qual la circulació ferroviària està des d'ahir interrompuda a l'R13 i l'R14 entre la plana Picamoixons i Vinaixa, en aquest cas a l'estació de Montblanc va ser el robatori. També en aquest punt, Renfe ha posat un servei alternatiu d'autobusos mentre es treballa perquè els trens puguin tornar a passar per aquest tram.
0: Doncs tenim un panorama relativament complicat a la xarxa de Rodalies. A les carreteres, en canvi, hi ha més tranquil·litat del que és habitual. Clàudia Serra, què tal? Bon dia.
8: Què tal? Bon dia. Sí, hi ha densitat en trams de les rondes de Barcelona, sobretot sentit Llobregat, C58 a Sabadell, C17 a Parets i C59 a Caldes, tot en sentit Barcelona. En general, però, són poc importants. El trànsit és més fluid del que és habitual un dimarts a aquesta hora.
0: I avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta aproximadament, Vicent Sánchez, Anna Grau, Sara González i Pere Rossinyol. 2:15 d'avui. Obrim la redacció del matí amb les opinions destacades. Mai el Roger Pol Foradada, bon dia.
9: Bon dia.
0: Avui opinions bastant diverses sobre la sentència Ábalos, Coldo i Aldama.
9: La Vanguardia titlla de contundent aquesta sentència contra Ábalos de 24 anys de presó i destaca que és un cop molt dur per a Pedro Sánchez, el seu partit i el seu govern.
10: El diari no li sorprèn la duresa de la resolució judicial, però troba menys fàcil de comprendre la sentència Aldama, que podrà evitar la presó.
9: Per al País, la sentència contra José Luis Ábalos i Coldo García demostra que l'estat de dret funciona.
10: Coincideix amb la Vanguardia que les l'aspecte més discutible és el tracte al comissionista Víctor de Aldama.
9: L'Ara va una mica més enllà i es pregunta si estem davant d'una sentència exemplar o d'un escàndol.
10: Està d'acord que l'exministre ha de tenir una pena elevada per la corrupció, però critica que Aldama no només no entrarà a la presó, sinó que s'haurà quedat amb 3,1 milions d'euros.
9: Opinió ben diferent la que trobem al Mundo, que destaca que la sentència és virtuosa i que és la prova que l'estat de dret resisteix, malgrat les pressions de la Fiscalia General de l'Estat i de la campanya del govern espanyol contra jutges i fiscals.
10: El diari posició a favor de la pena lleu imposada al Dama, argumenta que les organitzacions criminals d'alt nivell no solen caure si un dels seus membres no confessa i opina que el benefici que això porta a la societat mereix ser compensat.
9: I acabem el periòdico. El membre del comitè editorial, Joan Tàpia, escriu que les sentències resumeixen corrupció socialista molt feridora per al govern de Pedro Sánchez.
10: Considera que en una democràcia ideal Sánchez ja hauria hagut de dimitir, però recorda que el cas Gürtel, que afectava el PP, es va jutjar més de 10 anys de retard i Rajoy va sobreviure alguns anys després de l'esclat del cas Bárcenas.
0: Més coses de la premsa que ja ha llegit avui l'Olga Viza.
11: Trobo expansió en una notícia de les que poden irritar la gent normal. Davant la volatilitat dels mercats financers, els millennials vinculats a empreses tecnològiques i amb grans fortunes estan invertint en ampolles de whisky, per descomptat d'edicions limitades i preus il·limitats. La més cara fins ara, 1,5 milions d'euros. I és que el whisky de luxe com a actiu d'inversió es revaloritza un 280% en 10 anys. I si a la borsa van mal dades, doncs sempre pots obrir l'ampolla.
12: Hi ha números que passen desapercebuts i altres que marquen la diferència, com el 8, que Peugeot significa tranquil·litat elevada a l'infinit, perquè amb Peugeot Care tens fins a 8 anys de garantia o 160.000 quilòmetres en tota la gamma de turismes. 8 anys per conduir amb confiança, per mirar el futur i per gaudir del camí. Perquè quan tries Peugeot Care, tries confiança a llarg termini. Estrena el teu Peugeot i fes del 8 el teu company de viatge. Consulta condicions a peugeot.es.
13: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
14: Última trucada pels passatgers amb destinació a Lisboa. Ah, i el propietari del vehicle estacionat a la porta de sortides que està tapant la mar amb el cartell de benvingut reietó. Si us plau, retiri el cotxe. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarregui's l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
15: Troba el teu lloc amb Parklink.
16: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llançar escombraries a la sorra.
17: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
18: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
19: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
20: Enigma. Els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu. Troba'ls a la teva llibreria més propera.
21: Penjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats i jo dic, què ha passat? Diu la Marta, ha tingut un accident de cotxe i jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit i et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
22: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
23: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vinga, fem un cop d'ulla d'altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb el Francesc Soler i la Cília Solanes. Una qüestió de noms.
6: L'escola pública d'Alcántara, a Càceres, es vol canviar el nom, bàsicament perquè es diu Seip Miguel Primo de Rivera. Ara bé, l'Ajuntament a mans del PP s'hi oposa i la Junta d'Extremadura, amb el PP i Vox, ha deixat de respondre a les peticions de l'escola. Ho recull El País.
0: Qui encara no s'ho creu?
24: Els veïns de Merlès i Porreig, al Berguedà, davant la rierada que va baixar dijous de Corpus i que va arrasar ponts i tot el que es trobava pel camí. Llegim el Regió 7 que l'Agència Catalana de l'aigua encara comptabilitza els desperfectes, entre els quals el pont de la Riera de Merlès. I és que en algun moment va arribar a tenir un cabal com el de l'Ebre, amb 400.000 litres per segon.
0: I qui tampoc dona crèdit?
6: Una família de Barcelona, a qui han assignat una escola d'educació especial per la seva filla amb necessitats educatives especials, a 6 quilòmetres de casa. El Consorci d'Educació diu que el procés d'assignació s'ha fet d'acord amb els criteris que s'apliquen al conjunt de sol·licituds i que el període de reclamacions està obert. Ho llegim al web de BTV, que especifica que Barcelona divideix en 3 zones aquestes escoles d'educació especial.
0: Per què és notícia ara el bisbat de Solsona?
24: Per ordenar el primer sacerdot en una dècada. El bisbe Francesc Conesa va nomenar prevere Rui Jorge Márquez, fins ara diaca. El veí bisbat de Lleida, l'última ordenació sí que va, per ser capellà, sí que va ser el 2023 a la diòcesi de Solsona. Ara hi ha 48 capellans, ho recull el Segre.
0: agredit per treballar.
1: En concret, un periodista de TAC12, la televisió pública del Camp de Tarragona, mentre feia un reportatge sobre el top manta entre Salou i Cambrils. El Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna els fets i assenyala que és un atemptat contra la llibertat de premsa. Llegim el diari Més, que la televisió assegura que el periodista en cap moment va gravar els venedors ambulants, però el van increpar verbalment i físicament i li van destrossar la càmera.
0: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb el Maiol Roger i la Lara Garcia.
2: Avui dia de llegir amb atenció a la premsa britànica amb la coincidència dels 10 anys del Brexit i la 10 al 6è primer ministre en aquesta dècada. El Financial Times analitza el perquè d'aquesta volatilitat. Diu que la sortida del Regne Unit de la Unió Europea ha estat clau per canviar la política britànica i això cal sumar-hi l'estancament econòmic, els errors dels mateixos primers ministres i que cada vegada els seus diputats són més díscols. En general, la premsa es fa una pregunta: per què Starmer ha passat en 2 anys de tenir un ampli suport a acabar defenestrat? Interessant la portada del referent dels laboristes, el Daily Mirror. Diu: ha plantat cara a Trump, ha aconseguit que 500.000 de nens sortissin de la pobresa i ha protegit els treballadors i els llogaters. Tot i això, els fracassos són evidents i s'han magnificat en un món enfadat i dividit. Al final, un home decent ha intentat fer-ho tan bé com ha pogut en una feina gairebé impossible, però se li ha acabat el temps.
8: I a la premsa econòmica, el Cinco Días assegura que Iberia ja té a punt l'expedient de regulació per acomiadar 844 treballadors. La companyia preveu cobrir el 84% de l'ERO entre prejubilacions i baixes voluntàries incentivades. Sortir de manera voluntària d'una empresa que viu un dels seus millors moments, com és el cas d'Iberia, no ha de ser fàcil, escriu el diari. I així ho constaten, de fet, les dades. De moment només ha acceptat la baixa voluntària un 9% de la plantilla afectada. L'Economista destaca que el furor de SpaceX comença a desinflar-se. El projecte d'Elon Musk es desploma a prop d'un 25% després de créixer un 50%. Segons el diari, l'auge de SpaceX va estar motivat per l'especulació i el FOMO dels inversors, diu textualment. I l'Expansión publica que Madrid copa el 51% de la inversió estrangera a Espanya, més del doble que Catalunya. A Madrid hi van a parar 3.360 milions, mentre que a Catalunya n'arriben 1.500.
0: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
2: El millor de la història, destaca el diari Esport. El subdirector del diari, Albert Masnou, demana que esmenin la rada, que recuperin a Messi al Barça, i creu que només la porta pot donar cops com aquest. L'esportiu entona la frase d'en Puyol: i més, i més, i més. La Vanguardia parla d'un Messi inesgotable, ovacionat el dia que feia 40 anys de la gesta de Maradona.

Messi no s'acaba mai, destaca el diari Ara. El Mundo Deportivo diu que Messi és una bogeria. Santi Noll afegeix que Leo compleix amb la història. Pel periòdico, Messi està per damunt de la història i es fa un homenatge 40 anys després de la gesta de Maradona a l'Azteca de Mèxic. El País parla d'una exhibició del vell Messi. I l'altre nom propi de la jornada és Julián Álvarez. Un desig del Barça, un somni, una història bonica d'amor. Ai, ai, ai, que el jugador vol

0: mamá.
1: Toca fibra, això.
2: Sí, sí.
0: Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. Julián.
3: Mundo Deportivo parla de la bomba, Julián. Un missatge del mateix jugador, d'ell mateix, en què demana públicament la seva venda, tot i que evita citar el Barça, però sí que parla de complir un somni. L'Esport diu que el jugador ha donat el pas, que el Barça necessitava un gest com aquest i que ara és l'Atlètic de Madrid qui ha de moure fitxa. El Marca remarca que Julián demana un traspàs, el millor per tothom. I el diari AS diu que el jugador demana a crits marxar de l'Atlètic de Madrid.
4: No pensar que tindria ganes de plorar.
2: I a la premsa del cor, un petó sense passió, Pineda.
5: Primer petó oficial entre Tana Rivera i Roca Rey. La filla de Fran Rivera i Eugenia Martínez de Irujo ha publicat a xarxes la primera imatge on la veiem en actitud romàntica amb el torero. La parella té el cul en remull en una sort de llac d'aigua tèrbola, color de gos com fuig. Ella li propina un petó a la galta, presumint de castedat, no fos cas que públicament veiem un conato de passió i que la parella es menja la boca com un gos assedegat s'abraona a una palangana. Tot molt bé, però Tana, reina meva, esperem més passió en properes entregues. Escalfades de morro premium i alguna grapejada a les natges.
2: Que no li estifany avui.
1: Espera, que d'agafar aire, Freddy.
2: Encara està emocionat.
1: Amb el Robert que estic... Vinga, va, que això t'ho enfilo. Avui faig Katie Tunstall.
2: Katie Tunstall.
1: Quina gran cançó, quina carrera més curta que va tenir, eh?
2: Sí, exacte. És com comença el Diable Vesteix de Prada,
1: sí,
2: no?
1: Sí, senyor, sí, senyor.
2: A 34... No, no? He pensat, dic, he sigut polite.
1: Fa molt de tot i aprendi.
2: Sí, 56.
1: 51.
2: Mira.
1: També fa anys la cantant Duffy.
2: Sí. You got me
1: begging, you ja et dic ara que no en fa 30.
2: No, tampoc. També no. 47?
1: 42.
2: Vinga.
1: També felicitem l'actriu Dana Paola.
2: 32.
1: 31. Mira. I acabem felicitant el cantant americà Jason Ras.
2: Oh, mira.
1: És després quan penso que...
2: Sí, aquest també deu ser granadet. 57.
1: 49.
2: I el santoral.
1: Mira, avui és Sant Zenon i Sant Zenes, dos màrtirs cristians del segle IV. Sant Zenó va ser un soldat sacerdot originari d'Aràbia, prop del Mar Mor, que va distribuir els seus béns entre els pobres i es va lliurar a les autoritats romanes per confessar la seva fe. Sant Zenes era el seu servent, que va demostrar una gran lleialtat i devoció, besant les cadenes del seu amo i suplicant-li
2: Torni.
1: Que li permetés patir el martiri al seu costat.
2: Ara.
1: Tots dos, Cesc preparat, van ser decapitats, xas, junts al voltant de l'any 340 durant les persecucions de l'Imperi Romà. A Catalunya Alerta hi ha 62 persones que es diuen Zenon o Zenó i cap persona o la seva freqüència és inferior a 4 que es diu Zena.
2: I tanquem el repàs a la premsa.
1: Ai, que em costa avui.
2: Amb l'Albert Som.
6: Tal dia com avui, de fa 20 anys...
7: 23 de juny de 2006, el president de la Generalitat, Pasqual Maragall, anuncia que no es presentarà a la reelecció. Distanciat de Zapatero, que ha acabat pactant l'Estatut amb Artur Mas, i allunyat del PSC, Maragall plega entre els elogis dels mateixos que fins fa poc el criticaven. L'alcalde dels Jocs Olímpics serà el president de l'Estatut, un president breu, que no ha arribat als 3 anys de mandat. Hi haurà eleccions el mes d'octubre de 2006 i encara que no s'ha fet oficial, tothom dona per fet que el candidat socialista serà José Montilla. I ara fa 20 anys la sortida de Barcelona per la Revetlla va ser caòtica. Cues de 3 hores per arribar a Sitges i dos accidents mortals a Vilassar i a Sant Feliu de Guíxols, tots dos per culpa de l'excés d'alcohol. A les platges de Barcelona, 110.000 persones hi van passar la Revetlla i van deixar-hi 33.000 quilos de brossa. Els hospitals catalans van atendre 325 persones lesionades o cremades pels petards.
2: Doncs avui és 23 de juny del 26, 175è dia del calendari, falta un dia per Sant Joan, 11 per la sortida del Tour de França de Barcelona, 26 per la final del Mundial, i així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: Els entorns d'Avalós i Coldo García parlen d'una condemna injusta i desproporcionada, gairebé una cadena perpètua.
9: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia.
10: ¿Le parece desproporcionada la condena?
9: A cualquiera que tenga ojos en la cara, ni más ni menos.
11: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. Es una vergüenza.
12: Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat.
13: Ahir a la ciutat de Lleida, 42,4 graus.
14: A mi es patarros, a mi m'ha fet molta por.
15: Hem incrementat els preus de les coques un 3%.
16: Si només hi ha un sol candidat, a mitjans de juliol l'alcalde de Manchester serà primer ministre del Regne Unit.
2: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el major Roger. Privilegi.
17: Avantatge excepcional concedit a algú, alliberant-lo d'una càrrega, concedint-li una exempció.
3: El mateix tribunal que condemna Ábalos per aprofitar-se del seu privilegi com a ministre dona el privilegi al Dama de salvar-se de la presó.
2: Volàtil.
3: Mudable, inconstant, el diccionari ens parla d'un poètic amor volàtil. També significa que s'evapora fàcilment. El càrrec de primer ministre britànic és molt volàtil. En els últims 10 anys ha superat el càrrec volàtil per excel·lència, el de primer ministre italià.
2: Canícula.
3: Període d'unes 4 a 6 setmanes que comprèn una part del juliol i gran part de l'agost, durant el qual sol fer molta calor. Si sou dels que esteu pensant, si ara fa aquesta calor, no sé com estarem a la canícula, no esteu sols.
2: Posem-hi també 3 xifres al dia amb la Lara García. 150.000.
8: Són els immigrants que s'han acollit al procés extraordinari de regularització quan falta tot just una setmana perquè s'acabi el termini per presentar la documentació. Pel que fa al procés per accelerar les peticions d'arrelament, en 2 mesos se n'han tramitat 41.000, quan en tot l'any passat se'n van fer 60.000.
2: 53,9 milions.
8: És el benefici que ha obtingut la biofarmacèutica gironina IPRA el 2025. Per primer cop ha superat els 500 milions de facturació. IPRA lidera un consorci que investiga una vacuna contra la pesta porcina africana, tot i que encara està en una fase molt inicial i hauran de passar entre 7 i 10 anys per tenir-la.
2: 30.000.
8: Són els vehicles que preveu fabricar l'automobilística Ebro a la planta de la Zona Franca aquest any, el doble que l'any passat. La companyia ha estrenat una segona línia de muntatge que, de fet, a ple rendiment li permetria produir encara més, tot i que l'adaptaran a la demanda.
2: I en veig tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem el president Illa, inclinat cap endavant, escoltant de ben a prop què li diu Jordi Pujol, assegut en una cadira i que gesticula aixecant una mica un dels braços. Es mira en l'escena, somrient, l'expresident Mas, el president del Parlament Josep Rull i també l'exconseller Puigneró.
17: Imatge ahir a l'Arxiu Nacional de Catalunya. S'han cugat alguns dels líders històrics de Convergència Democràtica de Catalunya que van ser presents en l'acte d'entrega del fons documental del partit a l'arxiu. Salvador Illa, que ja sabem que manté cert contacte constant amb Jordi Pujol des de fa un parell d'anys, va dir que Catalunya deu molt a Convergència i sense Convergència Catalunya no seria avui el país que és.
2: Segona imatge. Uns quants jugadors de la selecció argentina, després del partit d'ahir en què van guanyar 2-0 a Àustria, alguns titulars, alguns suplents amb el pitrall, tots però aplaudeixen. Aplaudeixen Leo Messi. Davant d'ells, el qui es veu francament content.
17: Amb les mans a la cintura, somriu i amb la mirada busca alguna cosa o busca algú a la graderia. Messi, que no es cansa de fer història i trencar rècords també aquest Mundial, amb els 2 gols d'ahir s'ha convertit en el màxim golejador a la història de la màxima competició per seleccions. S'ha fet un total de 18 gols al Mundial. En aquest porta el 5 que ha fet la selecció argentina.
2: I a la tercera foto ens arriba des de Girona i veiem una estructura metàl·lica sobre un riu i passen ciclistes, hi ha una barana a tocar d'un mur. Què és això, Núria Paraire?
18: Doncs és una passera penjada sobre el riu Ter que ha permès fer un carril bici entre els municipis de Celrà i Girona. I aquest carril és, de fet, una llarga reivindicació que per fi és una realitat després d'anys amb diversos impediments. Per exemple, la passera penja del talús del mur que aguanta les vies del tren. I després de la pandèmia es va veure que aquest talús s'havia de reforçar perquè l'aigua l'havia fet malbé. Aquest nou pas metàl·lic té uns 500 metres i la resta de carril bici es fa aprofitant trams que ja existeixen.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: I un titular que circula, les cremes de protecció solar passen al torrent sanguini en menys de 24 hores i eliminen les defenses naturals contra el càncer perquè bloquegen la vitamina D. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. La notícia enumera fins a 6 components químics diferents de les cremes solars que són absorbides per la sang en menys d'un dia. També explica que aquestes substàncies ataquen la vitamina D del nostre cos, que és precisament el regulador més important que tenim contra les cèl·lules malignes. Per tant, la notícia afirma que les cremes de protecció solar eliminen la nostra defensa contra el càncer perquè són absorbides i passen a la sang en menys de 24 hores. Per últim, la notícia cita un estudi del 2019, un estudi que va demostrar que aquestes cremes passen ràpidament a la sang i també cita el testimoni d'un exquímic formulador que va treballar per als 3 principals fabricants de protectors solars com a font de la notícia.
2: I això és real o és fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: BQN pregunta. D'una universitat, què creus que és més important? Com hi entres o com en surts? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa. Vine a la jornada de portes obertes del 30 de juny.
19: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que les cremes de protecció solar passen al torrent sanguini en menys de 24 hores i eliminen les defenses naturals contra el càncer perquè bloquegen la vitamina D és una notícia falsa. Alerta amb totes aquestes notícies emocionalment impactants on se citen suposats ex-treballadors d'un sector o persones que coneixen algú relacionat amb la policia o el govern acostumen a ser notícies falses. És cert, però, en aquest cas, que un estudi del 2019 va trobar 6 components químics de les cremes solars que passen a la sang en menys de 24 hores. Però això no vol dir ni que eliminin la nostra vitamina D ni tampoc que provoquin càncer.
2: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
0: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
4: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
0: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
4: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
2: Catalunya Ràdio. Ara mateix falten 5 minuts per les 8. L'exministre Ábalos i Koldo García han passat la seva primera nit a la presó ja com a condemnats pel cas Mascaretes.
22: El Tribunal Suprem els ha imposat 24 i 19 anys de condemna respectivament. En canvi, l'empresari Víctor de Aldama ha evitat entrar a la presó per haver col·laborat amb la justícia.
2: El PP insisteix que Pedro Sánchez ha de plegar, però continua descartant la moció de censura.
23: Alberto Núñez Feijóo és el líder popular i Óscar Puente, ministre de Transports.
11: El president del gobierno no puede seguir representándonos. El president del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
24: Por cierto, lo que diría cualquiera que tenga ojos en la cara.
25: ¿Le parece desproporcionada la condena?
24: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara.
2: I el jutge Peinado cita per demà Begoña Gómez perquè li entregui el passaport.
22: La decisió arriba quan el poder judicial ha obert la porta a expedientar-lo per insinuar que els escortes de Gómez podrien ajudar-lo a fugir d'Espanya.
2: Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però tenim una revetlla de Sant Joan molt calorosa amb molt risc d'incendi.
23: Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon d'Interior.
12: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat, que evidentment no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
26: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
23: Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país amb 42,4 graus.
2: Avui es publiquen les notes de la selectivitat.
22: I les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
2: I plaga de mosques a Hostalric, a la Selva.
23: L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus. Alguns negocis, com bars o restaurants, han hagut de tancar.
2: I el Mundial de Futbol, de matinada.
22: Algèria ha guanyat Jordània per 1-2, també que està tenint Noruega 3, Senegal 2 i França 3, Irak 0, amb dos gols d'Mbappé en un partit interromput dues hores per una tempesta elèctrica. Avui a les 7, Portugal, Uzbekistan, i a les 10, Anglaterra gana.
27: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, avui s'espera un dia de sol i de calor. Si bé la temperatura podrà quedar lleugerament per sota la d'ahir en alguns casos. Encara s'arribarà però als 40 graus o més a bona part del pla. Lleida i xifres de 36 a 38 a la resta de comarques interiors. Avui a la tarda, potser també el vespre, es preveu alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu, després desplaçaria cap al nord del pla a Lleida, que podria anar acompanyada de ràfegues fortes de vent.
27: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
2: I poqueta cosa en el trànsit, de moment. Clàudia Serra, bon dia.
29: Bon dia, exacte. Hi ha més tranquil·litat del que és habitual. Sí que hi ha densitat a les entrades a Barcelona i en trams de la Ronda, sobretot sentit Llobregat, C58 a Sabadell i C59 a Caldes, tot sentit Barcelona. En general, però, són poc importants.
30: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu, bon dia! Vinga, va, revetlla de Sant Joan, eh?
1: Sí,
2: tot a punt.
1: Sí, revetlla de Sant Joan aquesta nit. Manu, tu ets molt apetat-nos, ja ho vas dir, eh?
31: La farem grossa avui, eh?
1: I tant! I trons, i supertrons!
2: Aquí truquem avui.
1: Anem a trucar l'Ona, que dissabte va fer 17 anys, l'Ona.
2: Home, 17 anys.
31: El Canalies és més una piula.
1: Jo sóc més de sabetes. Sabetes. Tira'm la sabeta.
2: Va, escolta. L'Ona, eh? Estem trucant?
31: Sí. Ona!
1: Ui,
2: quina setmana.
1: Quina setmana. La veritat.
2: Ha sigut...
32: Hola.
1: Hola.
31: Hola.
1: Hola. Ona.
32: Sí.
1: Ona, vaig molt ràpid, que tenim molt poc temps, d'acord? Truquem del matí de Catalunya Ràdio. El dissabte vas fer 17 anys. La família et vol dir que t'estima molt, que ets, que la teva vida al seu costat és molt millor, i et vol dedicar aquesta cançó que et toca, Manu Guix, en directe. Dava, i que es diu Dancing Queen.
2: Vinga!

0: Joana, felicitats per aquests 17 anys. Un petonàs des de la ràdio.
1: Per molts anys.
2: Merci, moltes gràcies.
0: Que vagi bé. Manu, bona revetlla.
3: Igualment, preciosos.
0: Adéu, guapo.
3: Adéu.
4: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.

0: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimarts, 23 de juny de 2026.
1: L'informatiu.
0: Calafell exposa el trofeu i el mallot del líder del Tour de França fins al dimecres 24 de juny a les dependències municipals amb motiu del pas de la prova ciclista el pròxim 5 de juliol. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Aquest cap de setmana Calafell va acollir el certamen de pubillatge intercomarcal del Camp de Tarragona al nucli antic. Diferents candidats optaven el títol de pubilla, hereu, dama i fradí. L'Audiència de Tarragona absol un home acusat d'intentar raptar una menor a Calafell. La Fiscalia reclamava 3 anys i mig de presó i una ordre d'allunyament, però el tribunal descarta els fets imputats. Renfe reforça el servei de Rodalies per la Revetlla de Sant Joan, especialment pels viatges pel litoral. Al Penedès Marítim, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú treballen la creació del futur Consell de Ciutat Universitària, un nou òrgan de governança convertida que reunirà representants municipals de la Universitat Politècnica de Catalunya, de Neàpolis, dels centres de recerca i del teixit empresarial. A la Plana General, el sindicat de llogateres urgeix al Congrés aprovar la llei d'habitatge abans que s'esgoti la legislatura. Els incendis de vegetació han augmentat quasi un 50% a les comarques del Camp de Tarragona entre els primers mesos d'aquest any respecte al mateix període de l'any anterior. I el titular esportiu amb el David Burillo.
2: Avui parlarem amb Nacho Álvarez, impulsor de The Windfall Cut Super School. Al llarg d'aquests anys ha anat assolint diferents reconeixements i títols com a campió de diferents esports relacionats amb el medi marí. Hem parlat amb ell per conèixer de prop el seu negoci, o millor dit, el seu estil de vida, que ofereix cursos de parawind, windfoil i paddle surf.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com dèiem al començar, Calafell exposa el trofeu i el mallot del líder del Tour de França fins al dimecres 24 de juny a les dependències municipals de Calafell Platja amb motiu del pas de la prova ciclista el pròxim 5 de juliol. Així doncs, el municipi de Calafell serà un dels protagonistes del Tour de França 2026. Formarà part del recorregut a la segona etapa de la cursa ciclista més important del món, que començarà el 4 de juliol a Barcelona. El pas del Tour per Calafell està previst entre 2:45 i les 3:20 de la tarda, aproximadament. Els ciclistes arribaran per la C31 després de sortir de Tarragona i travessar el Baix Penedès. Des de l'Ajuntament de Calafell destaquen que l'esdeveniment suposa una gran oportunitat de promoció turística gràcies a l'enorme audiència internacional que segueix el Tour. Segons el consistori, espais emblemàtics com la Ciutadella Ibèrica, el Castell de la Santa Creu o Segur de Calafell tindran projecció mundial durant la retransmissió. Com hem dit, com acte previ a l'arribada de la cursa, Calafell exposa el trofeu del Tour de França i el mallot groc del líder. La mostra es podrà visitar a les dependències municipals de la platja, al carrer Sant Pere, fins aquest dimecres 24 de juny. Els visitants també podran fotografiar-se amb aquests símbols històrics de la competició. Els horaris són els següents: per avui, dimarts 23, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. I demà dimecres 24 de juny, dia de Sant Joan, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha qualificat la iniciativa com una oportunitat històrica i ha recordat la tradició ciclista del municipi, que en el passat ja va rebre la visita del mític campió Miguel Indurain. Recordem també que l'accés a Calafell per carretera romandrà tancat el 5 de juliol. Així mateix, el recorregut dels autobusos es veuran afectats. Entre les 9 del matí i les 5 de la tarda del dia 5 de juliol, les línies d'autobús passaran a fer un itinerari excepcional. En el cas de la L1, Segur Urbanitzacions, variarà el seu recorregut de forma que farà platja entre els dos ponts per donar continuïtat. Una vegada arribi a la cruïlla del carrer Mèxic amb Espanya, torna a pujar sentit muntanya fins al carrer Brasil, per agafar Alemanya i des d'allí França fins al carrer Marinada. Aquí agafa el pont i fa passeig marítim fins Carme Desvalls, per on torna a pujar en sentit muntanya. La línia 2, una vegada arribi al carrer Andalusia, continua per Doctor Vandellós per donar la volta fins Baix Penedès i torna a agafar Andalusia, sentit Mar Romeu. I la línia 3 farà tot el recorregut per platja i quan arribi a Sant Pere donarà el tomb i continuarà recte fins Pou, on donarà la volta per Duero per donar cap a Sant Pere. En tot cas, aquesta informació és una mica confusa, sentida en veu, per tant nosaltres, que la Fer Ràdio, hem penjat a les nostres xarxes socials visualment aquesta variació de recorreguts.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies del nostre municipi. Aquest cap de setmana, Calafell va acollir el certamen de pubillatge intercomarcal del Camp de Tarragona al nucli antic. Diferents candidats optaven el títol de pubilla, hereu, dama i fradí. La pubilla del Camp de Tarragona ha estat proclamada la Núria Vendrell de Haro, de Tarragona. L'hereu del Camp de Tarragona, Olaf Cantalejo Sarrà, de Cambrils. La primera dama d'honor, la Iris Miró, de Cambrils. El fradí d'honor, el Jesús Ellín, de Tarragona. I la segona dama d'honor, la Martina González, de Calafell. Ara tot seguit escoltem els antics hereus del Camp de Tarragona, l'Ero Serra i l'Ariadna Duran.
3: Doncs molt bé, celebrat a casa meva al final, molta emoció, molt de calor, molta gent i un acte molt bé preparat. Els nostres agraïments a la Bota, a l'Ajuntament, a tota la gent que ho ha fet possible i sobretot amb molta emoció, no? En el meu cas, d'acabar en aquest món del pubillatge.
4: Jo recullo les paraules sobretot de que ha fet moltíssima calor, portem des del matí amb una jornada intensa d'exàmens on tots els aspirants que han sortit avui han fet una gran feina. I res, també m'he sentit molt estimada, sobretot amb l'Eros, que el tinc aquí al costat, amb qui hem compartit moltes històries junts, i tant de bo que després de tot això encara mantenia el contacte.
3: El pubillatge, en el meu cas, m'ha permès tant descobrir Calafell, jo soc de Segur, o sigui que a vegades costa aquest canvi de que és darrere i davant de muntanya, i una oportunitat per descobrir Catalunya, i per representar la nostra nació, amb una força jove, renovada i compromesa.
4: Al final jo porto des de 2023, sent dos cops dama i ara pues, vivint tots els títols de pubilla i això també m'ha permès entrar a un Ariadna el 2023 molt diferent a la que surt ara. Un creixement i una maduresa que ni jo m'ho hagués imaginat mai. I això és tot gràcies, bueno, gran part ha sigut del pubillatge.
0: Tot seguit escoltem el nou hereu del Camp de Tarragona, l'Olaf Cantalejo.
5: Estava ja dies abans pensant en això, nerviós, però bé, al final s'ha donat i estic molt content. He hagut de matinar bastant i perquè jo vinc d'un altre poble de lluny perquè vam fer jornada de pubillatge i ara hem vingut matinant, però bastant dur, bastant des de bon matí fins ara que ja s'acaba i ara a sopar i a gaudir.
0: Escoltem ara la valoració de la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat.
6: Tot, primer de tot, doncs, donar les gràcies, no?, a l'entitat de la Bota, que són els impulsors, no?, que aquí a Calafell doncs, tinguem aquesta representació de l'hereu i de la pubilla, no?, estan recuperant doncs, tradicions antigues i sobretot donar-li les gràcies a ells, a tota l'entitat que porten tot el dia aquí preparant doncs, aquest acte, no?, aquest certamen que bueno, ha convocat aquí, doncs, tenim hereus, tenim pubilles, doncs, sobretot d'aquí del Camp de Tarragona, també ha vingut representants doncs, de Barcelona i res, ha sigut un acte molt emotiu perquè tenim hereus i pubilles, doncs, que ha sigut, no?, l'últim enfaixat, no?, com qui diu, i deixen el seu regnat i n'entren uns de nous, no?, i ha sigut molt emotiu, hem tingut doncs, aquí uns discursos molt representatius, molt emotius, i res, ha sigut doncs, Calafell, un any més doncs, hem pogut doncs, viure aquest certamen acompanyats de tots els hereus i pubilles doncs, del Camp de Tarragona, sobretot, d'aquí de Calafell, no? D'aquí de Calafell, que ens han representat tot l'any, que ara faran el canvi, ara per la festa major d'aquí del poble.
0: El pubillatge, o la pubilla i l'hereu, és una tradició folclòrica que es practica des de mitjans del segle XX en molts municipis de Catalunya i que consisteix en nomenar durant un any un o una o més joves representants de la vila a nivell cultural i tradicional.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. L'Anna de successos.
0: L'Audiència de Tarragona ha absolt un home acusat d'intentar segrestar una menor de 16 anys a Calafell l'any 2019. Aquesta notícia ve de la mà del Diari de Tarragona. La Fiscalia demanava per l'acusat 3 anys i mig de presó i una ordre d'allunyament de 4 anys i mig per un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa. Els fets van passar el 21 de juny de 2019 quan l'home circulava amb un vehicle per un camí proper a l'urbanització a l'Horta Park. Segons va relatar la jove durant el judici, l'home va aturar el cotxe al seu costat, va baixar del vehicle i va intentar agafar-la pel canell. La menor va aconseguir desfer-se'n i va fugir corrents cap a casa seva. Els magistrats consideren que el testimoni de la noia és coherent i creïble. De fet, l'acusat va reconèixer que es va apropar a la menor. Li va preguntar què li passava i fins i tot li va demanar el compte d'Instagram. Tot i això, va negar haver intentat retenir-la. La sentència finalment conclou que els fets provats no encaixen en el delicte de detenció il·legal ni tampoc en un delicte de coaccions, ja que no s'hi aprecia ni una privació efectiva de llibertat ni l'ús de violència o intimidació. El tribunal admet que la conducta de l'home va ser inadequada i que va provocar un temor lògic en la menor, però considera que no és constitutiva de delicte penal.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Renfe reforçarà el servei de Rodalies de Catalunya durant la revetlla de Sant Joan per facilitar els desplaçaments dels viatgers, especialment cap a les zones del litoral amb més afluència de públic des de Barcelona. L'operadora incrementarà la capacitat dels trens durant aquesta nit a les línies que connecten la capital catalana amb el litoral del Garraf i amb la costa del Maresme. A més, garantirà intervals de pas d'uns 30 minuts en les principals línies a l'inici i al final de la jornada. Pel que fa a la seguretat, Renfe desplegarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals per reforçar l'atenció als usuaris durant una de les nits amb més mobilitat de l'any. A la línia R2 Sud, entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, que és la que ens pertoca aquí a Calafell, que va per Vilanova i la Geltrú, s'han programat serveis especials. Aquesta nit circularà un tren addicional que sortirà de l'estació de França a 11:45, menys 24 minuts, les 11:36, i arribarà a Vilanova i la Geltrú a les 12:37 de la matinada, fent parada a totes les estacions. També s'allargarà fins a Vilanova i la Geltrú el recorregut del tren que sortirà de l'estació de França a les 11:49 de la nit. Ja la matinada del 24 de juny, Renfe posarà un servei, un tren especial, a les 5:30 del matí des de Sant Vicenç de Calders fins a l'estació de França, amb arribada prevista a les 6:50. Aquest servei farà parada a totes les estacions excepte a Garraf. Amb aquest reforç, Renfe vol garantir una mobilitat més fluida i segura durant la celebració de la revetlla de Sant Joan.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú treballa en la creació del futur Consell de Ciutat Universitària, un nou òrgan de governança compartida que reunirà representants municipals de la Universitat Politècnica de Catalunya, de Neàpolis, dels centres de recerca i del teixit empresarial. L'objectiu és reforçar el paper de Vilanova com a ciutat universitària, innovadora i generadora de talent en el marc del Pla de Mandat 2023-2027. La iniciativa arriba en un moment en què la ciutat ha consolidat un ecosistema universitari i científic de primer nivell. Els grups de recerca CRAC, SARTI i TOC, amb el seu Neàpolis, han desenvolupat prop de 170 projectes d'investigació i innovació, molts d'ells vinculats a programes europeus de gran competitivitat. Aquesta activitat ha contribuït a situar Vilanova en xarxes internacionals de recerca i ha generat un impacte econòmic important, amb participació en projectes que arriben a pressupostos de fins a 15 milions d'euros. La ciutat també s'ha consolidat com un referent en recerca marina i economia blava gràcies a infraestructures com el Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques, el LAB, i l'Observatori Submarí Opsea, que permet obtenir dades oceanogràfiques i ambientals en temps real davant el litoral vilanoví. El futur Consell de Ciutat Universitària vol potenciar la col·laboració entre universitat, empresa i administració, afavorir la transferència de coneixement i impulsar l'atracció de talent, inversions i projectes innovadors. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Vilanova vol convertir el coneixement, la recerca i la innovació en una de les principals palanques de desenvolupament econòmic i social de Vilanova i la Geltrú.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general per parlar de l'habitatge. El sindicat de llogateres va reclamar ahir dilluns l'aprovació urgent de la llei d'habitatge al Congrés dels Diputats abans que finalitzi l'actual legislatura. En una tensió als mitjans, a la plaça universitària,

0: El legislador hi ha insistit que l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. Per aquest motiu, considera prioritari que la norma sigui aprovada abans de les pròximes eleccions. Durant la compareixença, el sindicat de llogateres també ha reclamat al Partit Socialista que utilitzi la seva majoria a la mesa del Congrés per accelerar la tramitació de la llei i portar-la a votació el més aviat possible. Finalment, Arcarazo ha vinculat la resolució dels problemes d'accés a l'habitatge amb la lluita contra l'extrema dreta i ha assegurat que millorar les condicions de vida a la població treballadora és una eina clau per frenar el seu creixement. Des de la Confederació de Sindicats de Llogateres alerten, a més, de la possibilitat de que la legislatura acabi abans del previst i recorden que el govern espanyol va definir l'actual mandat com la legislatura de l'habitatge.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Els incendis de vegetació han augmentat quasi un 50% a les comarques del Camp de Tarragona entre els primers mesos d'aquest any respecte al mateix període de l'any anterior, concretament un 46,7%. En total s'han registrat 355 focs, dels quals 152 han estat agrícoles, 84 forestal i 119 en zones urbanes. Les dades van estar presentades als bombers al centre d'emergència 112 de Reus, a l'inici de la campanya forestal. El responsable del cos alerten que l'estiu es presenta complicat per les altes temperatures previstes i per l'acumulació de combustible als boscos després d'un hivern especialment plujós. Segons el grup d'actuacions forestal dels bombers, les pluges han afavorit un important creixement de la vegetació, però la combinació amb la sequera acumulada i les temperatures extremes ha provocat una elevada mortalitat dels arbres i un augment del material combustible disponible. Els bombers, doncs, preveuen una campanya forestal clàssica, però adverteixen que les possibles onades de calor i els episodis de vent podrien incrementar notablement el risc d'incendis durant els mesos de juny i juliol. A més, la coincidència amb la sega agrícola i la revetlla de Sant Joan pot provocar situacions de simultaneïtat dels serveis. El cap de la Regió d'Emergències de Tarragona, l'Albert Castellet, ha fet una crida a la prudència i a la responsabilitat ciutadana. Ha recordat que els serveis d'emergència poden respondre a un o dos grans incendis, però que diversos focs simultanis podrien comprometre la seva capacitat d'actuació. Per la seva banda, els experts del GRAF alerten de l'aparició d'incendis cada vegada més extrems, afavorits pel canvi climàtic i l'acumulació de combustible dels boscos. Davant d'aquests escenaris, s'insisteixen a la necessitat de respectar les restriccions associades al Pla Alfa i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. Actualment, els bombers disposen d'uns 500 efectius a les comarques tarragonines, repartits entre parcs professionals i voluntaris, a més de reforços terrestres i aeris per afrontar una campanya que es preveu d'alt risc. Recordem que l'onada de calor, que també afecta al municipi de Calafell, s'allarga fins avui dimarts i s'esperen altes temperatures durant els pròxims dies. Protecció Civil i agents rurals posen en marxa el Pla Alfa per la prevenció d'incendis forestals quan és necessari. Es recomana en tot cas seguir les indicacions de les autoritats i trucar al 112 si es veu alguna columna de fum.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: I ja és moment del bloc esportiu amb el David Burillo. Endavant.
2: Calafell és mar i gent que s'estima la mar, com és el cas d'en Nacho Álvarez, impulsor de The Windfall Cat Super School. Al llarg d'aquests anys ha assolit reconeixements com el rider del circuit nacional de windsurf l'any 1991, campió de Catalunya Supersprint, campió d'Espanya Sublong Distance, quart d'Europa a la Sublong Distance i ara top 10 a la Copa d'Espanya Windfoil La Pollença, a Mallorca. Hem parlat amb ell per conèixer de prop el seu negoci, o millor dit, el seu estil de vida.
3: Super School, Windfall Cat, estem ubicats aquí al port de Segur de Calafell. Tenim els serveis del nostre estimat Padel Surf i bueno, som pioners aquí al nostre territori. Oferim les classes del nou esport aquest que fem ara, que se'n diu Windfall. Tenim l'escola Windfall Cat i l'última manera que tenim de navegar és el parawing, que és un paracaigudes, que després us ensenyaré, que també anem a l'aigua amb això. És un esport que és molt, molt cridaner, perquè veureu que la taula s'aixeca del mar. És com si anéssim volant amb una catifa voladora, no?
2: A més d'aquests serveis, també ofereixen el lloguer de material.

0: El material de lloguer depèn del nivell del llogater. Tenim màstils més curts, veuràs que tenim uns màstils que són molt llargs, d'un metro, 90 centímetres, i per començar utilitzem màstils molt baixets, de 70 centímetres, perquè quan caus és molt suau la caiguda, fins que t'acostumes a navegar sense caure. No?
1: Els materials que utilitzen no són uns qualsevols. En Nacho ens explica quina és la qualitat d'aquests materials.
0: Ens hem especialitzat en els que són els creadors d'aquest esport, que venen de Hawaii, la mític Hawaii nostra, no? Llavors, són els que han desenvolupat aquest esport, que serien en Dave Kalama, que és un dels shapers. El shaper és el que fa els dissenys de les taules. Llavors, és un home que està tocat com per Déu, no?
1: La seva trajectòria al medi marí comença el 1977 amb d'Optimis i Windsurf de la mà d'en Lluís Fernández. Des de llavors ha obert camí a la visibilització d'aquests esports a Calafell.
0: Vam ser pioners també amb l'estàndard Padel Surf. Vam dir que totes les platges, tots els clubs i xiringuitos tindrien tables de Padel Surf, i així ha sigut. Nosaltres continuem oferint el nostre millor servei amb els joguers, amb l'ensenyament d'aquest esport, a les famílies, perquè quan surten en grup a l'aigua és un cacau la família, llavors hem de dirigir com ha d'anar bé aquell grup a l'aigua, no? La tècnica que ha de fer el pare, si s'ha de situar darrere per controlar el grup, i bueno, el tema de seguretat, no? Sempre tindre pendent el vent, les corrents, cap on s'ha d'anar, com s'han d'aprofitar. Això és el tema del paddle surf. També oferim el surf, i aquest any volem ser ben forts també amb els nens, amb el foil i el windfoil.
1: Precisament això és el que crida més l'atenció, al foil i al windfoil. En què consisteixen aquests esports?
0: La novetat més impactant i diferencial del que hem practicat fins ara és que volem sobre l'aigua. Ja no tenim la resistència, el drag que ens fa l'aigua, l'arrastre, ja no el tens, ja no hi ha fricció. Llavors, a l'aixecar la taula, clar, amb unes condicions de molt poc vent, agafem unes velocitats i unes sensacions de moltíssim vent, no? Que mai l'havíem tingut. I clar, amb un esport com el nostre, que un dia no fa vent, l'altre fluixent, l'altre fora, aquest esport és ideal, perquè tenim molts dies a l'any que abans no teníem, que estem a l'aigua fent l'esport. És una de les diferències més potents que tenim d'abans. El windsurf sempre hem estat patint amb el cotxe, anant cap amunt, cap avall, carregats de material. I això, amb un equip mínim, pots navegar moltíssims dies a l'any.
1: Els podeu trobar al port de Segur de Calafell. Què és per ells aquest espai?
0: Home, el port, estem encantats, perquè el port de Segur de Calafell ens ha acollit molt bé. Amb el director, el Pol, sempre hem estat dissenyant activitats aquí, i a més és un espai que compartim, doncs, amb el lloguer d'embarcacions com el Maruno, l'escola de municipal de Calafell, que tenen la vela lleugera. Llavors hi ha un moviment aquí de jovent, de gent gran, que es barregen tot tipus d'edats amb una mateixa il·lusió, no? Que és anar a la mar, no?
1: Super School Windfoil Cat no és només una botiga de lloguer de material o una botiga que ofereix activitats al mar. És també una escola, com bé diu el nom. En què consisteix aquesta escola?
0: L'escola la tenim oberta tot l'any. Hi ha un mes i mig, tal, que és molt dur de l'hivern, que ja sí que es redueix, entrem quatre a l'aigua. Normalment està la Guàrdia Civil a l'aigua, i jo, i dos més. A la resta de l'any tenim obert i oferim el servei amb neoprenos, amb les dutxes del port, que hi ha uns vestuaris magnífics. Tenim molts nens. Al principi teníem moltíssims nens, però va haver un moment d'inflexió que vaig veure que no, a mi no m'agradava tenir tanta gent, i no li donava un bon servei i se'n dispersava el grup també, no? Jo cada vegada he anat reduint perquè veig que dono un millor servei no tenint tant de nens. Els tinc més controlats i aprenen més, que per mi és l'objectiu, que al final de tot acabin aprenent i tinguem més jovent practicant aquest esport, que no sigui només una passada per l'escola per fer bulto, no?
1: Quin és el perfil dels clients?
0: tenim clients de totes les nacionalitats. Aquí ens venen a llogar de fora, com tenim molt ben col·locada l'empresa a internet, al Google, que és el professor, ens té sempre a la primera plana. Llavors, sempre ens contacten, degut a les marques que, com t'he comentat abans, que portem, que és el referent hawaiano. Llavors, clar, la gent ja, això ja ens col·loca, ja sap qui som, i després tenim molt servei d'aquí. Els alumnes que tenim, tenim un ventall de tot, perquè tenim nens de 10 anys fins a nens de 74. Llavors, clar, al nostre Instagram pengem totes els inicis dels nostres clients, no? I podràs comprovar que, clar, tenim alumnes que el dia 1 de gener, o sigui, després del cap d'any, no ens deixen sortir de nit, volen fer la classe, no? Llavors, estem contents d'això, d'haver pogut tirar endavant a alumnes i fer-los la il·lusió de que ho volien fer, i ja ho fan, i estan enganxats d'edat de gran, no? Com el de 74 anys.
1: Així que ja sabeu que WinFoilCat Superschool ofereix activitats esportives al medi marí totalment novedoses aquí a Catalunya. Per recuperar aquesta entrevista sencera amb el seu reportatge, ho podeu fer a partir del nostre canal de YouTube Calafell Televisió, Calafell Ràdio.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
3: Bé, doncs ja arribem al final d'aquest bloc dels serveis informatius de Calafell Ràdio des del 107.9 FM. En directe, ara mateix no marxin perquè seguirem amb els serveis informatius fins a les 9 del matí. Els acompanyarà Ferran Boquer. Fem una petita pausa i tornem. Fins aviat.

Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: als serveis. Calafell Ràdio. El temps.
1: Molt bon dia. Ara en punt, 8:45 del matí. Suma dimarts, dia 23 de juny de 2026. Vigília de festivitat de Sant Joan. Avui, revetlla de Sant Joan. Ens ocupem ara, primer de tot, en aquest temps d'informació fins les 9 del matí, amb el temps, la previsió meteorològica, amb Josep Miró. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, i només hi haurà algun núvol prim ara, primera del matí, que només entrenyirà mínimament el cel i poca cosa més, amb una temperatura que es mantindrà alta, semblant a la d'ahir, i es mourà entre els 22 graus que hem tingut de mínima, mentre que la màxima pot arribar als 31 com ahir, amb una humitat moderada i ambient una mica xafogós. Això sí, també amb una visibilitat una mica tèrbola per pols en suspensió. Vent feble amb terrals, ara a primera hora, però s'imposaran les marinades de migjorn al centre del dia, fent que la mar estigui majoritàriament arrissada. I demà, per la Diada de Sant Joan, esperem també un temps esplèndid i molt calorós, amb cel clar tot el dia i amb unes temperatures també molt semblants. Es mantindrà aquest ambient calitxós per la pols en suspensió i amb una temperatura que aquesta nit podrà pujar una mica i situar-se al voltant dels 23 graus de mínima, mentre que demà la màxima estaria al voltant dels 31, amb una humitat moderada i ambient una mica més xafogós. Vent feble amb terrals de nit i marinades de migjorn o xaloc al centre del dia, fent que la mar estigui plana o arrissada.
1: Gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs un dia més de calor en aquest dimarts. Ara mateix les temperatures s'enfilen fins als 26 graus de temperatura ambient aquí a la zona del Masvel, a la platja, a la zona de l'Estany de Calafell. I després del temps, anem per l'actualitat de les últimes hores amb titulars. Fins les 9 del matí, repassant aquesta actualitat en diferents àmbits, en titulars, començarem donant un cop d'ull a les portades dels diferents diaris de les últimes hores d'aquesta jornada d'aquest 23 de juny. Començarem al diari Ara. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. Imposa una pena de 19 anys i mig a Goldo García i 4 anys i mig al Dama per haver col·laborat amb la justícia al tracte de l'empresari i que no haurà d'ingressar a la presó ni tornar els diners, indignar el govern espanyol. I de la política britànica, adéu a Starmer i catifa per a Burnham. També ens parlen del missatge a Puigdemont de la victòria de Martí sacseja Junts i l'increment d'assemblees de mestres desborda els sindicats. En esports, Messi ja és el màxim golejador del Mundial. Són les portades dels diferents diaris. Hem repassat els titulars al diari Ara. Anem a altres portades. Ens fixem ara al Periódico de Catalunya. Condemna Ábalos per explotar la seva posició privilegiada en el govern. El Suprem sentencia per unanimitat l'exministre a 24 anys de presó i Coldo a 19 i de lliure al Dama d'entrar a la presó. El càstig és per organització criminal, diversos cofets, malversació i tràfic d'influències. I Starmer tira la tovallola. El líder laboralista dimiteix després de la pressió del seu partit, sols 2 anys després de la victòria electoral. El triomf de l'Espriella a Colòmbia fa pujar l'onada ultra a Llatinoamèrica. I Barcelona viatja a la Xina amb 16 empreses catalanes per atraure inversions. I mor als 100 anys Alan Greenspan, expresident de la Reserva Federal. Són els titulars, en aquest cas, del Periódico de Catalunya. Ens fixem ara en el punt avui. El Regne Unit no se'n surt. La dimissió del primer ministre, Keir Starmer, accentua la inestabilitat política britànica 10 anys després del referèndum del Brexit. I 24 anys farà Ábalos i toc a Peinado. També a la zona esportiva d'aquesta portada, en aquest cas estem parlant del punt, avui ens parlem de Messi. En fa 2 mesos i és el màxim golejador als Mundials. I per últim anem a la portada de La Vanguardia, parla del Suprem que condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. El tribunal fixa una pena de 19 anys per Koldo García, soci de l'exministre socialista. Els jutges eximeixen el corruptor Aldama d'entrar a la presó i tornar 3,7 milions. I Feijóo demana la dimissió de Sánchez i el PSOE repudia el seu exsecretari d'organització. Starmer dimiteix i obre la porta a Andy Burnham en el laborisme enfonsat. És la portada, en aquest cas, de La Vanguardia. Deixem les portades, anem a altres titulars de les últimes hores en diferents àmbits. Entrem ara en plana política. Fins les 9 del matí, repassant aquesta actualitat de les últimes hores, com sempre, en titulars. I com dèiem, el Regne Unit s'aproxima a la Unió Europea per intentar posar fi a 10 anys d'inestabilitat des del referèndum del Brexit. Ex-eurodiputats britànics i experts qualifiquen d'error la sortida del bloc i ressalten les mentides dels impulsors. Sindicats de bombers criden a no cobrir des de demà certes activacions, però garanteixen el servei en les emergències. Collboni considera el World Pride una oportunitat per projectar al món els valors que defineixen Barcelona. La capital catalana es disputarà amb Bangkok ser la seu de la celebració l'any 2030. Justícia proposa una nova unitat judicial de violència sobre la dona per a Santa Coloma i Badalona. La iniciativa s'emmarca en el desplegament de les 91 noves unitats judicials previstes a Catalunya. I com dèiem a través de les portades dels diaris, el Tribunal Suprem condemna l'exministre Ábalos a 24 anys de presó i Koldo García 19 pel cas de les mascaretes. El tribunal imposa 4 anys i mig a l'empresari Víctor de Aldama, però li suspèn la pena si compleix alguns requisits. Podem afirmar que el temps de Sánchez s'ha acabat per la corrupció i la decepció de l'electorat progressista. Ione Belarra reclama una alternativa fora del bipartidisme i acusa el Partit Popular i el PSOE de corruptes. Seguim a la plana política, titulars de les últimes hores. I el PSOE reivindica la seva tolerància zero amb la corrupció i acusa Feijóo d'actuar amb hipocresia. Els socialistes contraposen les respostes del cas Ábalos amb el Lagurtel i Kitchen i exigeixen explicacions sobre Ayuso. Illa lloa Pujol i CDC per la seva tasca política. Catalunya li deu molt i no seria el país que és sense Convergència. El president apadrina l'entrega del fons documental del partit a l'Arxiu Nacional i diu que és un tresor col·lectiu. I Feijóo torna a reclamar eleccions després de la sentència Ábalos. És indecent que Sánchez continuï un minut més. El líder del Partit Popular demana als socis que més necessiten per retirar el suport al president espanyol. I per la seva part, el govern espanyol ha lamentat i ha condemnat sense matisos les conductes d'Ábalos i Koldo. La Moncloa es compromet a seguir treballant per una Espanya on la corrupció no sigui aplaudida ni tolerada. El PSC expressa respecte a les condemnes del Tribunal Suprem Ábalos i Koldo García i la fa la paga. Moret celebra la decisió sobre Peinado perquè demostra que les afirmacions tenien clara orientació política. Seguim a la plana política, titulars de les últimes hores, en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv, 107.9 FM, també a través de la nostra emissió online. Parlem de Rufián ara, que veu la llibertat d'Aldama com un missatge per Leire Díez i altres investigats. El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés qüestiona que l'empresari s'escapi de la presó. I Esquerra Republicana exigeix al PSOE que faci net i deixi de culpar l'àrbitre dels casos Koldo, Ábalos, Cerdán i Leire. Alemanya avisa Sánchez que no es pot escudar en el cas Begoña Gómez i li reclama mesures contra la corrupció. I també hem de parlar de Vox, que exigeix la dimissió immediata de Sánchez després de la condemna d'Ábalos. Fuster acusa el president espanyol de liderar una màfia criminal. I Andy Burnham es presentarà a les eleccions per liderar el Partit Laborista després de la dimissió de Starmer. L'exalcalde de Manchester espera que el procés per elegir nou candidat es faci de manera ordenada i responsable. En aquest cas, Díaz Ayuso reclama a Sánchez que convoqui eleccions per la condemna de 24 anys de presó a Ábalos. La presidenta de la Comunitat de Madrid recorda que era el número 2 del PSOE i el ministre amb més pressupost. Parlem ara de Fernández, que avisa d'un procés espanyol i acusa el PSOE d'actuar de forma il·legal al Congrés, com Forcadell o Borràs, el popular. Diu que respectarà la decisió sobre Peinado perquè és l'obligació d'un demòcrata. I en aquest cas, el jutge Peinado cita Begoña Gómez aquest dimecres perquè entregui el seu passaport. La decisió arriba mentre que s'està estudiant sancionar el jutge per les seves afirmacions sobre els escortes. I comença la consulta per decidir el nom oficial de la Catalunya del Nord entre tres opcions que proposa el departament. Els votants decidiran si mantenen Pirineus orientals o canvien a Pirineus mediterrani o Pirineus catalans. 8:41 minuts en directe a Calafell Ràdio. Deixem la política, anem ara per l'economia.

I últim titular rebut a la redacció de Calafell Ràdio. Un nou robatori de coure afecta ara mateix la circulació de l'R3, que aquest dimarts recupera un tram en obres. Els trens no efectuen parada a la Garriga. I les importacions del Regne Unit han baixat un 43,1% des del Brexit, mentre que les exportacions s'han mantingut a l'alça. El nombre de turistes britànics no ha recuperat de moment els nivells anteriors a la sortida de la Unió Europea. La biofarmacèutica gironina Ipra assoleix un benefici de 53,9 milions i per primer cop supera els 500 de facturació. La companyia assegura que hauran de passar entre 7 i 10 anys per tenir vacuna contra la pesta porcina. CGT impugna l'ERO de Glovo per manca de causes acreditades. Assegura que la firma no ha justificat que l'externalització de serveis sigui més eficient. I continuen les inspeccions per prevenir incendis agrícoles en plena onada de calor. Agents Rurals fa una crida a la conscienciació per no tirar petards en zones prohibides. També, dels titulars de la plana econòmica, Eurocal lidera un projecte per crear el primer model europeu d'intel·ligència artificial aplicat a la robòtica industrial. La iniciativa Grail proporciona una base comuna perquè els robots entenguin com interaccionar amb el món físic. Un estudi de la Cambra situa en 1.521 milions d'euros el negoci del futbol a l'àrea de Barcelona. El treball destaca que el sector ocupa prop de 28.000 persones. Lagarde creu que no és necessària una resposta més contundent del BCE als efectes de la guerra de l'Orient Mitjà. La dirigent reitera que era necessari apujar el tipus d'interès un en 25 punts bàsics. Desmantellen un taller il·legal amb 16 cotxes en reparació al terme municipal de l'Aldea. El Saprona de la Guàrdia Civil hi va trobar 130 motors, així com 70 vehicles més i restes de barques a l'exterior. I Foment alerta d'un fort impacte dels costos en les pimes i avisa que operen en un entorn cada vegada més exigent. La patronal constata un escenari d'estancament en les petites i mitjanes empreses. Mont-roig del Camp aprova el conveni amb Adif per transformar l'antic traçat ferroviari no urbà en una via verda. Queda fora de l'acord la part urbana, que es negociarà específicament amb l'administrador d'infraestructures ferroviàries. I les sol·licituds dels ajuts de la Generalitat al lloguer per a joves es podran presentar a partir de dilluns que ve. S'hi poden acollir els menors de 35 anys titulars d'un contracte d'un pis o una habitació. I entra en funcionament el dipòsit del Cata Cunit per garantir el subministrament d'aigua del Tarragonès i Baix Penedès. La instal·lació té una capacitat de 25.000 metres cúbics d'aigua potable i és energèticament autònoma. I Veolia preveu invertir 1.000 milions d'euros fins al 2030 a tot l'Estat. La companyia vol facturar un 40% més fins al 2030 a Espanya, apostant per la valorització energètica de residus. I els pensionistes augmenten a la majoria de les comarques el 2025, encapçalades per Osona, la Cerdanya i el Baix Empordà. A Catalunya hi ha 1.574.057 perceptors, un 1% més que l'any anterior, segons l'IDESCAT. I acabarem la plana econòmica dient que tanquen cautelarment un local d'oci a Amposta després d'incidències i molèsties veïnals. L'Ajuntament inicia el procediment administratiu per revocar la llicència d'activitat en aquest establiment. Tot just ara passa un minut del punt de 3:15 del matí. Anem per més titulars d'aquestes últimes hores. Som a dimarts 23 de juny de 2026. Esteu escoltant l'emissora municipal de Calafell. Som Calafell Ràdio, som calafell.tv. I fins les 9 del matí amb l'actualitat en diferents àmbits. Com dèiem, entrem ara en la plana social i també amb aquests titulars de les últimes hores. Bellvitge identifica una alteració genètica que ajuda a prevenir complicacions de la malaltia de Rendu-Osler. La troballa permet identificar familiars que poden haver heretat la patologia i detectat precoçment complicacions greus.
Desbrossades estratègiques i pastures. El pla pioner contra incendis de la Muga comença a caminar. El projecte abasta 40.000 hectàrees i s'impulsa per primer cop des d'una entitat privada. La nova degana del Col·legi de Psicologia demana doblar els professionals a la sanitat pública i més especialitats. El COP investiga 11 queixes rebudes per intrusisme enguany, per no estar col·legiat o per denunciar serveis sense títol. Ha mort un motorista en un xoc contra un cotxe a Lloret. El conductor de l'automòbil ha resultat il·lès. I el jutge ratifica la presó provisional del pare investigat per maltractar el seu nadó. L'home havia demanat que se li aixequés aquest règim perquè ja no podia influir en els familiars que han declarat en el cas. Un ferit per arma blanca durant una baralla al barri de la Salut a Badalona. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i trobar el responsable de l'agressió. I també de la plana social, un ferit crític en un xoc per encalç entre dos camions a la C-25 Arbúcies. L'home està traslladat en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona. I Helena declara davant del jutge que no coneixia l'alcalde d'Altafulla ni havia cap relació política. L'exconseller afirma que va vetllar per el compliment de la legalitat. Parlon i Ordeig apel·len a la corresponsabilitat ciutadana davant de la situació de risc d'incendi forestal extrema. El govern impulsa la campanya Foc és Foc per reforçar la prevenció en plena onada de calor i coincidint amb Sant Joan. I és que l'onada de calor deixa màximes de 42,4 graus centígrads a Lleida, la tercera temperatura més alta registrada mai abans de Sant Joan. Diverses estacions de Ponent, Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i de la Catalunya Central han superat els 41 graus centígrads. I continuen les inspeccions per prevenir incendis agrícoles en plena onada de calor. Agents rurals fan una crida a la conscienciació per no tirar petards en aquestes zones prohibides. Parlem ara de detencions. 3 detinguts i 100 quilos de cabdells de marihuana i una arma llarga requisats en una operació policial a Figueres. També han intervingut diversa munició i més de 6.000 euros en efectiu als sospitosos. Agredeixen un periodista d'Atac 12 mentre feia un reportatge sobre el Top Manta al límit entre Salou i Cambrils. El Col·legi de Periodistes de Catalunya condemna els fets i assenyala que és un atemptat contra la llibertat de premsa. I també parlem avui de la mort d'un altre motorista, en aquest cas en una sortida de la via a l'AP7 a Sant Celoni. Això succeïa ahir al migdia. La via va estar tallada en sentit sud durant aproximadament una hora i va acumular 10 quilòmetres de retencions. Identifiquen 200 persones amb més de 283 antecedents en un dia a la demarcació de Girona. L'operatiu Campai mobilitza 153 efectius policials a Lloret de Mar, Girona, Figueres i la Jonquera. I l'Ajuntament de Tarragona estudiarà fer formació als joves per conscienciar sobre els riscos de saltar des de les roques. El consistori reclama corresponsabilitat a la ciutadania a l'hora de seguir les recomanacions. No minuts per arribar a les 9 en punt del matí. Anem per altres àmbits, anem per la cultura en titulars. Castells a la universitat. Un vers lliure i porta d'entrada al món casteller convencional. Catalunya té 15 colles universitàries amb més d'un miler de participants, el 8% del cens casteller.
Isil es prepara per la nit de les Falles, que segueixen una tradició única i ancestral al Pirineu. És l'únic poble on es fa tombar la falla llançant el tronc encès per un canal on va voltejant de punta. Sònia Guillén publica La Consteladora, una novel·la sobre els secrets familiars que s'hereten. La novel·la combina el dolor dels llaços trencats amb el misteri del thriller. Més de 1.500 persones assisteixen al concert de l'Escolania de Montserrat al Parc Güell de Barcelona. L'actuació ha comptat amb una part de repertori tradicional del santuari i una altra de sardanes. Una exposició al Palau Robert indaga l'acollida sanitària a Catalunya d'infants de Gaza. La mostra comissariada pel fotoperiodista Sergi Càmera es podrà veure fins al 30 d'agost. A l'illa de Palafrugell torna a programar El meu avi a la cantada d'Havaneres després de la polèmica de l'any passat. La nova direcció també ha incorporat una cantadeta infantil el divendres 3 de juliol amb alumnes de primària. Julià Jové i Xavi Navarro protagonitzen el Texas, el musical Després de nosaltres, sobre què queda quan s'acaba l'amor. L'obra de Jumon R. i Miquel Tejada es podrà veure al Festival Grec del 30 de juliol fins al 2 d'agost. I la Cultivadora engega una prova pilot perquè les escoles allunyades de Barcelona puguin fer estades culturals de 3 dies. El projecte educatiu de 6 equipaments escènics i musicals nacionals tanca el curs amb gairebé 175.000 participants. Set minuts per les 9 del matí. Anem pels esports. Tempestes elèctriques i fortes ventades afecten França i Espanya al Mundial. El protocol de seguretat dels Estats Units fa aturar l'activitat esportiva a ciutats com Filadèlfia, on jugava França, i Catanoga, on està concentrat el combinat espanyol. Seguim al Mundial. Leo Messi fa història als Mundials amb un doblet contra Àustria amb un resultat de 2-0. L'astre argentí s'ha refet d'un penal fallat al minut 9 per liderar la victòria al biceleste amb un doblet que el situa com a màxim golejador històric dels Mundials. També al Mundial, cop d'humilitat d'Mbappé amb Messi. Estic darrere seu. Kylian Mbappé reconeix el gran nivell de Leo Messi durant el Mundial 2026 i admet que està darrere de l'argentí a la classificació de màxims golejadors del torneig. En el Barça no em superava ningú fins que va venir Lamine Yamal. Adrián Gil forma el planter del Barça i ara el filial de l'Atlanta United recorda la seva època amb Lamine Yamal i Courvoisier a Barcelona. I les opcions de futur d'Òscar García Junyent després de deixar l'Ajax. L'entrenador sabadellenc abandona el combinat d'Amsterdam tot i tenir un any de contracte amb l'equip filial. En bàsquet, el Barça remunta 20 punts en 5 minuts, però acaba cedint el tercer partit, amb 80-88 en el resultat. Els de Pasqual perdien de 18 a les acaballes del tercer quart, amb 53-71. Han empatat a 73 en 5 minuts, però Montero, amb 29 punts, ha acabat donant la victòria al València Bàsquet. I el repte de tornar a primera comença amb la nova equipació del Girona. La nova samarreta del conjunt gironí recupera les franges verticals blanc i vermelles, mentre que els pantalons tornen a ser de color blau. I també el Girona fa oficial Quique Álvarez com a entrenador del primer equip. El fins ara entrenador del filial a la segona Reial Federació Espanyola de Futbol assumirà el repte de substituir Mitchell en el retorn del Girona a segona divisió. I acabarem amb bàsquet. Catalunya torna a escena. Els 16 convocats de Puncernau contra la Gran Bretanya. El seleccionador català ha presentat la seva convocatòria per al partit de diumenge al 9 Congost, que es podrà veure en directe a TV3 i la plataforma 3CAT a partir de 2:15 del migdia.

0: Doncs ja tenim els titulars del dia que hem repassat des de Calafell Ràdio, calafell.tv.
1: Aquí i ara, la millor música.
0: Doncs sí, us deixem amb música, amb aquest tram final dels serveis de Calafell Ràdio d'aquest dimarts. Perquè avui, 23 de juny, felicitem Jason Mraz. Compleix 49 anys. El cantautor nord-americà va néixer l'any 1977 a l'estat de Virgínia i s'ha convertit en una de les veus més populars del pop acústic internacional. La seva carrera va enlairar-se a principis dels anys 2000, però el seu gran èxit arribaria amb I'm Yours, una de les cançons més radiades i també escoltades d'aquesta dècada. Doncs amb aquesta cançó ens quedarem amb Jason Mraz i amb Yours de l'any 2008. Us deixem també amb la programació d'estiu de Calafell Ràdio d'aquest dimarts 23 de juny, desitjant-vos una molt bona ratvilla de Sant Joan. Ens seguim escoltant aquí a la sintonia de Calafell Ràdio. Gràcies per estar a l'altre costat. Que tingueu molt bona jornada, molt bona ratvilla i molt bon Sant Joan.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Al Surfing Safari tenim totes les novetats d'aquest estiu.

0: Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: Calafell Ràdio, que baixen retes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
2: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva, atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva. Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio.

0: Bé, abraçada forta.
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. T'esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Sent Calafell allà on siguis.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a dos quarts de dues del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a dos quarts de dues del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Calafell Radio.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know?

Film Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu, ma...

0: ara la millor música.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: El local té...
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.

0: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimarts 23 de juny de 2026.
1: L'informatiu.
0: Calafell exposa el trofeu i el mallot del líder del Tour de França fins al dimecres 24 de juny a les dependències municipals amb motiu del pas de la prova ciclista el pròxim 5 de juliol. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Aquest cap de setmana Calafell va acollir el certamen de pubillatge intercomarcal del Camp de Tarragona al nucli antic. Diferents candidats optaven el títol de pubilla, hereu, dama i fradí. L'Audiència de Tarragona absol un home acusat d'intentar raptar una menor a Calafell. La Fiscalia reclamava 3 anys i mig de presó i una ordre d'allunyament, però el tribunal descarta els fets imputats. Renfe reforça el servei de rodalies per la Revetlla de Sant Joan, especialment pels viatges pel litoral. Al Penedès Marítim, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú treballen la creació del futur Consell de Ciutat Universitària, un nou òrgan de governança convertida que reunirà representants municipals de la Universitat Politècnica de Catalunya, de Neàpolis, dels centres de recerca i del teixit empresarial. A la plana general, el sindicat de llogateres urgeix al Congrés aprovar la llei d'habitatge abans que s'esgoti la legislatura. Els incendis de vegetació han augmentat quasi un 50% a les comarques del Camp de Tarragona entre els primers mesos d'aquest any respecte al mateix període de l'any anterior. I el titular esportiu amb el David Burillo.
2: Avui parlarem amb Nacho Álvarez, impulsor de The Windfall Cat Super School. Al llarg d'aquests anys ha anat assolint diferents reconeixements i títols com a campió de diferents esports relacionats amb el medi marí. Hem parlat amb ell per conèixer de prop el seu negoci, o millor dit, el seu estil de vida, que ofereix cursos de parawind, windfoil i paddle surf.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com dèiem al començar, Calafell exposa el trofeu i el mallot del líder del Tour de França fins al dimecres 24 de juny a les dependències municipals de Calafell Platja amb motiu del pas de la prova ciclista el pròxim 5 de juliol. Així doncs, el municipi de Calafell serà un dels protagonistes del Tour de França 2026. Formarà part del recorregut a la segona etapa de la cursa ciclista més important del món, que començarà el 4 de juliol a Barcelona. El pas del Tour per Calafell està previst entre 2:45 i les 3:20 de la tarda, aproximadament. Els ciclistes arribaran per la C31 després de sortir de Tarragona i travessar el Baix Penedès. Des de l'Ajuntament de Calafell destaquen que l'esdeveniment suposa una gran oportunitat de promoció turística gràcies a l'enorme audiència internacional que segueix el Tour. Segons el consistori, espais emblemàtics com la Ciutadella Ibèrica, el Castell de la Santa Creu o Segur de Calafell tindran projecció mundial durant la retransmissió. Com hem dit, com a acte previ a l'arribada de la cursa, Calafell exposa el trofeu del Tour de França i el mallot groc del líder. La mostra es podrà visitar a les dependències municipals de la platja, al carrer Sant Pere, fins aquest dimecres 24 de juny. Els visitants també podran fotografiar-se amb aquests símbols històrics de la competició. Els horaris són els següents: per avui, dimarts 23, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. I demà dimecres 24 de juny, dia de Sant Joan, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha qualificat la iniciativa com una oportunitat històrica i ha recordat la tradició ciclista del municipi, que en el passat ja va rebre la visita del mític campió Miguel Indurain. Recordem també que l'accés a Calafell per carretera romandrà tancat el 5 de juliol. Així mateix, el recorregut dels autobusos es veuran afectats. Entre les 9 del matí i les 5 de la tarda del dia 5 de juliol, les línies d'autobús passaran a fer un itinerari excepcional. En el cas de la L1, Segur Urbanitzacions, variarà el seu recorregut de forma que farà platja entre els dos ponts per donar continuïtat. Una vegada arribi a la cruïlla del carrer Mèxic amb Espanya, torna a pujar sentit muntanya fins al carrer Brasil per agafar Alemanya i des d'allí França fins al carrer Marinada. Aquí agafa el pont i fa passeig marítim fins Carme Desvalls, per on torna a pujar en sentit muntanya. La línia 2, una vegada arribi al carrer Andalusia, continua per Doctor Vandellós per donar la volta fins Baix Penedès i torna a agafar Andalusia sentit Mar Romeu. I la línia 3 farà tot el recorregut per platja i quan arribi a Sant Pere donarà el tomb i continuarà recte fins Pou, on donarà la volta per Duero per donar cap a Sant Pere. En tot cas, aquesta informació és una mica confusa, sentida en veu. Per tant, nosaltres, Calafell Ràdio, hem penjat a les nostres xarxes socials visualment aquesta variació de recorreguts.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies del nostre municipi. Aquest cap de setmana, Calafell va acollir el certamen de pubillatge intercomarcal del Camp de Tarragona al nucli antic. Diferents candidats optaven el títol de pubilla, hereu, dama i fradí. La pubilla del Camp de Tarragona ha estat proclamada la Núria Vendrell de Haro, de Tarragona. L'hereu del Camp de Tarragona, Olaf Cantalejo Sarrà, de Cambrils. La primera dama d'honor, la Iris Miró, de Cambrils. El fradí d'honor, el Jesús Ellín, de Tarragona. I la segona dama d'honor, la Martina González, de Calafell. Ara tot seguit escoltem els antics hereus del Camp de Tarragona, l'Ero Serra i l'Ariadna Duran.
3: Doncs molt bé, celebrat a casa meva al final, molta emoció, molt de calor, molta gent i un acte molt bé preparat. Els nostres agraïments a la Bota, a l'Ajuntament, a tota la gent que ho ha fet possible i sobretot amb molta emoció, no? En el meu cas, d'acabar en aquest món del pubillatge.
4: Jo recullo les paraules sobretot de que ha fet moltíssima calor. Portem des del matí amb una jornada intensa d'exàmens on tots els aspirants que han sortit avui han fet una gran feina. I res, també m'he sentit molt estimada, sobretot amb l'Eros, que el tinc aquí al costat, amb qui hem compartit moltes històries junts, i tant de bo que després de tot això encara mantenir el contacte.
3: El pubillatge, en el meu cas, m'ha permès tant descobrir Calafell, jo soc de Segur, o sigui que a vegades costa aquest canvi de què és darrere i davant de la muntanya, i una oportunitat per descobrir Catalunya, i per representar la nostra nació, amb una força jove, renovada i compromesa.
4: Al final jo porto des de 2023, sent dos cops dama i ara pues, vivint tots els títols de pubilla, i això també m'ha permès entrar una Ariadna el 2023 molt diferent a la que surt ara. Un creixement i una maduresa que ni jo m'hagués imaginat mai. I això és tot gràcies, bueno, gran part ha sigut del pubillatge.
0: Tot seguit escoltem el nou hereu del Camp de Tarragona, l'Olaf Cantalejo.
5: Estava ja dies abans pensant en això, nerviós, però bé, al final s'ha donat i estic molt content. He hagut de matinar bastant i perquè jo vinc d'un altre poble de lluny perquè vam fer jornada de pubillatge i ara hem vingut matinant, però bastant dur, bastant des de bon matí fins ara que ja s'acaba i ara a sopar i a gaudir.
0: Escoltem ara la valoració de la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat.
6: Tot, primer de tot, doncs, donar les gràcies, no?, a l'entitat de la Bota, que són els impulsors, no?, que aquí a Calafell doncs, tinguem aquesta representació de l'hereu i de la pubilla, no?, estan recuperant doncs, tradicions antigues i sobretot donar-li les gràcies a ells, a tota l'entitat que porten tot el dia aquí preparant doncs, aquest acte, no?, aquest certamen que bueno, ha convocat aquí, doncs, tenim hereus, tenim pubilles, doncs, sobretot d'aquí del Camp de Tarragona, també ha vingut representants doncs, de Barcelona i res, ha sigut un acte molt emotiu perquè tenim hereus i pubilles doncs, que ha sigut, no?, l'últim enfaixat, no?, com qui diu, i deixen el seu regnat i n'entren uns de nous, no?, i ha sigut molt emotiu. Hem tingut doncs, aquí uns discursos molt representatius, molt emotius, i res, ha sigut doncs, que la FEI un any més doncs, hem pogut doncs, viure aquest certamen acompanyats de tots els hereus i pubilles doncs, del Camp de Tarragona, sobretot, d'aquí de Calafell, no? D'aquí de Calafell, que ens han representat tot l'any, que ara faran el canvi, ara per la festa major d'aquí del poble.
0: El pubillatge, o la pubilla i l'hereu, és una tradició folklòrica que es practica des de mitjans del segle XX en molts municipis de Catalunya i que consisteix en nomenar, durant un any, un o una o més joves representants de la vila a nivell cultural i tradicional.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: L'Audiència de Tarragona ha absolt un home acusat d'intentar segrestar una menor de 16 anys a Calafell l'any 2019. Aquesta notícia ve de la mà del Diari de Tarragona. La Fiscalia demanava per l'acusat 3 anys i mig de presó i una ordre d'allunyament de 4 anys i mig per un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa. Els fets van passar el 21 de juny de 2019 quan l'home circulava amb un vehicle per un camí proper a l'urbanització a l'Horta Park. Segons va relatar la jove durant el judici, l'home va aturar el cotxe al seu costat, va baixar del vehicle i va intentar agafar-la pel canell. La menor va aconseguir desfer-se'n i va fugir corrents cap a casa seva. Els magistrats consideren que el testimoni de la noia és coherent i creïble. De fet, l'acusat va reconèixer que es va apropar a la menor. Li va preguntar què li passava i fins i tot li va demanar el compte d'Instagram. Tot i això, va negar haver intentat retenir-la. La sentència finalment conclou que els fets provats no encaixen en el delicte de detenció il·legal ni tampoc en un delicte de coaccions, ja que no s'hi aprecia ni una privació efectiva de llibertat ni l'ús de violència o intimidació. El tribunal admet que la conducta de l'home va ser inadequada i que va provocar un temor lògic en la menor, però considera que no és constitutiva de delicte penal.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Renfe reforçarà el servei de Rodalies de Catalunya durant la revetlla de Sant Joan per facilitar els desplaçaments dels viatgers, especialment cap a les zones del litoral amb més afluència de públic des de Barcelona. L'operadora incrementarà la capacitat dels trens durant aquesta nit a les línies que connecten la capital catalana amb el litoral del Garraf i amb la costa del Maresme. A més, garantirà intervals de pas d'uns 30 minuts en les principals línies a l'inici i al final de la jornada. Pel que fa a la seguretat, Renfe desplegarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals per reforçar l'atenció als usuaris durant una de les nits amb més mobilitat de l'any. A la línia R2 Sud, entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, que és la que ens pertoca aquí a Calafell, que va per Vilanova i la Geltrú, s'han programat serveis especials. Aquesta nit circularà un tren addicional que sortirà de l'estació de França a 11:45, menys 24 minuts, les 11:36, i arribarà a Vilanova i la Geltrú a les 12:37 de la matinada, fent parada a totes les estacions. També s'allargarà fins a Vilanova i la Geltrú el recorregut del tren que sortirà de l'estació de França a les 11:49 de la nit. Ja la matinada del 24 de juny, Renfe posarà un servei, un tren especial, a les 5:30 del matí des de Sant Vicenç de Calders fins a l'estació de França, amb arribada prevista a les 6:50. Aquest servei farà parada a totes les estacions excepte a Garraf. Amb aquest reforç, Renfe vol garantir una mobilitat més fluida i segura durant la celebració de la revetlla de Sant Joan.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú treballa en la creació del futur Consell de Ciutat Universitària, un nou òrgan de governança compartida que reunirà representants municipals de la Universitat Politècnica de Catalunya, de Neàpolis, dels centres de recerca i del teixit empresarial. L'objectiu és reforçar el paper de Vilanova com a ciutat universitària, innovadora i generadora de talent en el marc del Pla de Mandat 2023-2027. La iniciativa arriba en un moment en què la ciutat ha consolidat un ecosistema universitari i científic de primer nivell. Els grups de recerca CRAC, SARTI i TOC, amb el seu Neàpolis, han desenvolupat prop de 170 projectes d'investigació i innovació, molts d'ells vinculats a programes europeus de gran competitivitat. Aquesta activitat ha contribuït a situar Vilanova en xarxes internacionals de recerca i ha generat un impacte econòmic important, amb participació en projectes que arriben a pressupostos de fins a 15 milions d'euros. La ciutat també s'ha consolidat com un referent en recerca marina i economia blava gràcies a infraestructures com el Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques, el LAB, i l'Observatori Submarí Opsea, que permet obtenir dades oceanogràfiques i ambientals en temps real davant el litoral vilanoví. El futur Consell de Ciutat Universitària vol potenciar la col·laboració entre universitat, empresa i administració, afavorir la transferència de coneixement i impulsar l'atracció de talent, inversions i projectes innovadors. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Vilanova vol convertir el coneixement, la recerca i la innovació en una de les principals palanques de desenvolupament econòmic i social de Vilanova i la Geltrú.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general per parlar de l'habitatge. El sindicat de llogateres va reclamar ahir dilluns l'aprovació urgent de la llei d'habitatge al Congrés dels Diputats abans que finalitzi l'actual legislatura. En una atenció als mitjans a la plaça Universitat de Barcelona, la portaveu del sindicat, la Carme Arcarazo, ha qualificat d'imprescindible i crucial que la normativa tiri endavant i ha instat el PSOE, el Partit Socialista i la resta de forces polítiques de desbloquejar-ne la tramitació abans de qualsevol convocatòria electoral. Arcarazo ha recordat que la llei es va registrar fa 2 anys amb l'objectiu de regular el lloguer de temporada i d'habitacions i posar-hi fi, segons el sindicat, els abusos que pateixen molts inquilins. Tot i això, ha lamentat que el text continuï bloquejat al Congrés. La portaveu ha advertit que ningú sap quan durarà l'actual legislatura i ha insistit que l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. Per aquest motiu, considera prioritari que la norma sigui aprovada abans de les pròximes eleccions. Durant la compareixença, el sindicat de llogateres també ha reclamat al Partit Socialista que utilitzi la seva majoria a la mesa del Congrés per accelerar la tramitació de la llei i portar-la a votació el més aviat possible. Finalment, Arcarazo ha vinculat la resolució dels problemes d'accés a l'habitatge amb la lluita contra l'extrema dreta i ha assegurat que millorar les condicions de vida a la població treballadora és una eina clau per frenar el seu creixement. Des de la Confederació de Sindicats de Llogateres alerten, a més, de la possibilitat de que la legislatura acabi abans del previst i recorden que el govern espanyol va definir l'actual mandat com la legislatura de l'habitatge.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Els incendis de vegetació han augmentat quasi un 50% a les comarques del Camp de Tarragona entre els primers mesos d'aquest any respecte al mateix període de l'any anterior, concretament un 46,7%. En total s'han registrat 355 focs, dels quals 152 han estat agrícoles, 84 forestal i 119 en zones urbanes. Les dades van estar presentades als bombers al centre d'emergència 112 de Reus, a l'inici de la campanya forestal. El responsable del cos alerten que l'estiu es presenta complicat per les altes temperatures previstes i per l'acumulació de combustible als boscos després d'un hivern especialment plujós. Segons el grup d'actuacions forestal dels bombers, les pluges han afavorit un important creixement de la vegetació, però la combinació amb la sequera acumulada i les temperatures extremes ha provocat una elevada mortalitat dels arbres i un augment del material combustible disponible. Els bombers, doncs, preveuen una campanya forestal clàssica, però adverteixen que les possibles onades de calor i els episodis de vent podrien incrementar notablement el risc d'incendis durant els mesos de juny i juliol. A més, la coincidència amb la sega agrícola i la revetlla de Sant Joan pot provocar situacions de simultaneïtat dels serveis. El cap de la regió d'emergències de Tarragona, l'Albert Castellet, ha fet una crida a la prudència i a la responsabilitat ciutadana. Ha recordat que els serveis d'emergència poden respondre a un o dos grans incendis, però que diversos focs simultanis podrien comprometre la seva capacitat d'actuació. Per la seva banda, els experts del GRAF alerten de l'aparició d'incendis cada vegada més extrems, afavorits pel canvi climàtic i l'acumulació de combustible dels boscos. Davant d'aquests escenaris, s'insisteixen a la necessitat de responsabilitat respectar les restriccions associades al Pla Alfa i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. Actualment, els bombers disposen d'uns 500 efectius a les comarques tarragonines, repartits entre parcs professionals i voluntaris, a més de reforços terrestres i aeris per afrontar una campanya que es preveu d'alt risc. Recordem que l'onada de calor, que també afecta el municipi de Calafell, s'allarga fins avui dimarts i s'esperen altes temperatures durant els pròxims dies. Protecció Civil i agents rurals posen en marxa el Pla Alfa per la prevenció d'incendis forestals quan és necessari. Es recomana en tot cas seguir les indicacions de les autoritats i trucar al 112 si es veu alguna columna de fum.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: I ja és moment del bloc esportiu amb el David Burillo. Endavant.
2: Calafell és mar i gent que s'estima la mar, com és el cas d'en Nacho Álvarez, impulsor de The Windfall Cat Super School. Al llarg d'aquests anys ha assolit reconeixements com el rider del circuit nacional de windsurf l'any 1991, campió de Catalunya Sub Sprint, campió d'Espanya Sub Long Distance, quart d'Europa a la Sub Long Distance i ara top 10 a la Copa d'Espanya Windfall La Pollença, a Mallorca. Hem parlat amb ell per conèixer de prop el seu negoci, o millor dit, el seu estil de vida.
7: Super School, Windfall Cat, estem ubicats aquí al port de Segur de Calafell. Tenim els serveis del nostre estimat paddle surf i bueno, som pioners aquí al nostre territori. Oferim pues, les classes del nou esport aquest que fem ara, que se'n diu Windfall. Tenim l'escola Windfall Cat i l'última manera que tenim de navegar és el parawing, que és un paracaigudes, que després us ensenyaré, que també anem a l'aigua amb això. És un esport que és molt cridaner, perquè veureu que la taula s'aixeca del mar. És com si anéssim volant amb una catifa voladora, no?
2: A més d'aquests serveis, també ofereixen el lloguer de material.
7: El material de lloguer depèn del nivell del llogater. Tenim màstils més curts, veuràs que tenim uns màstils que són molt llargs, d'un metro, 90 centímetres, i per començar utilitzem màstils molt baixets, de 70 centímetres, perquè quan caus és molt suau la caiguda, fins que t'acostumes a navegar sense caure. No?
2: Els materials que utilitzen no són uns qualsevols. En Nacho ens explica quina és la qualitat d'aquests materials.
7: Ens hem especialitzat amb els que són els creadors d'aquest esport, que venen de Hawaii, la mític Hawaii nostra, no? Llavors, són els que han desenvolupat aquest esport, que serien en Dave Calama, que és un dels shapers. El shaper és el que fa els dissenys de les tables. Llavors, és un home que està tocat com per Déu, no?
2: La seva trajectòria al medi marí comença el 1977 amb d'Optimis i Windsurf de la mà d'en Lluís Fernández. Des de llavors ha obert camí a la visibilització d'aquests esports a Calafell.
7: Vam ser pioners també amb l'estàndard paddle surf. Vam dir que totes les platges, tots els clubs i xiringuitos tindrien tables de paddle surf, i així ha sigut. Nosaltres continuem oferint el nostre millor servei amb els joguers, amb l'ensenyament d'aquest esport, a les famílies, perquè quan surten en grup a l'aigua és un cacau la família, llavors hem de dirigir com ha d'anar bé aquell grup a l'aigua, no? La tècnica que ha de fer el pare, si s'ha de situar al darrere per controlar el grup, i bueno, el tema de seguretat, no? Sempre tindre pendent el vent, les corrents, cap on s'ha d'anar, com s'han d'aprofitar. Això és el tema del paddle surf. També oferim el surf, i aquest any volem ser ben forts també amb els nens, amb el foil i el windfoil.
2: Precisament això és el que crida més l'atenció, al foil i al windfoil. En què consisteixen aquests esports?
7: La novetat més impactant i diferencial del que hem practicat fins ara és que volem sobre l'aigua. Ja no tenim la resistència, el drag que ens fa l'aigua, l'arrastre, ja no el tens, ja no hi ha fricció. Llavors, a l'aixecar la taula, clar, amb unes condicions de molt poc vent, agafem unes velocitats i unes sensacions de moltíssim vent, no? Que mai l'havíem tingut. I clar, amb un espot com el nostre, que un dia no fa vent, l'altre fluixent, l'altre fora, aquest esport és ideal, perquè tenim molts dies a l'any que abans no teníem, que estem a l'aigua fent l'esport. És una de les diferències més potents que tenim d'abans. El windsurf sempre hem estat patint amb el cotxe, anant cap amunt, cap avall, carregats de material. I això, amb un equip mínim, pots navegar moltíssims dies a l'any.
2: Els podeu trobar al port de Segur de Calafell. Què és per ells aquest espai?
7: Home, el port, estem encantats perquè el port de Segur de Calafell ens ha acollit molt bé. Amb el director, el Pol, sempre hem estat dissenyant activitats aquí i a més és un espai que compartim doncs, amb el lloguer d'embarcacions com el Maruno, l'escola de municipal de Calafell, que tenen la vela lleugera. Llavors hi ha un moviment aquí de jovent, de gent gran, que es barregen tot tipus d'edats amb una mateixa il·lusió, no?, que és anar a la mar, no?
2: Super School Windfoil Cat no és només una botiga de lloguer de material o una botiga que ofereix activitats al mar. És també una escola, com bé diu el nom. En què consisteix aquesta escola?
7: L'escola la tenim oberta tot l'any. Hi ha un mes i mig tal, que és molt dur de l'hivern, que ja sí que es redueix, entrem quatre a l'aigua. Normalment està la Guàrdia Civil a l'aigua i jo i dos més. A la resta de l'any tenim obert i oferim el servei amb neoprenos, amb les dutxes del port, que hi ha uns vestuaris magnífics. Tenim molts nens. Al principi teníem moltíssims nens, però va haver un moment d'inflexió que vaig veure que no, a mi no m'agradava tenir tanta gent i no li donava un bon servei i se'n dispersava el grup també, no? Jo cada vegada he anat reduint, perquè veig que dono un millor servei, no tenim tant de nens, els tinc més controlats i aprenen més, que per mi és l'objectiu, que al final de tot acabin aprenent i tinguem més jovent practicant aquest esport, que no sigui només una passada per l'escola per fer bulto, no?
2: Quin és el perfil dels clients?
7: Tenim clients de totes les nacionalitats. Aquí ens venen a llogar de fora, com tenim molt ben col·locada l'empresa a internet, al Google, que és el professor, ens té sempre a la primera plana. Llavors, sempre ens contacten, degut a les marques que, com t'he comentat abans, que portem, que és el referent hawaiano. Llavors, clar, la gent ja, això ja ens col·loca, ja sap qui som. I després tenim molt servei d'aquí. Els alumnes que tenim un ventall de tot, perquè tenim nens de 10 anys fins a nens de 74. Llavors, clar, al nostre Instagram pengem tots els inicis dels nostres clients, no? I podràs comprovar que, clar, tenim alumnes que el dia 1 de gener, o sigui, després del Cap d'Any, no ens deixen sortir de nit, volen fer la classe, no? Llavors, estem contents d'això, d'haver pogut tirar tant davant a alumnes i fer-los la il·lusió de que ho volien fer i ja ho fan i estan enganxats d'edat de gran, no? Com el de 74 anys.
2: Així que ja sabeu que Windfoil Cat Super School ofereix activitats esportives al medi marí totalment novedoses aquí a Catalunya. Per recuperar aquesta entrevista sencera amb el seu reportatge, ho podeu fer a partir del nostre canal de YouTube Calafell Televisió, Calafell Ràdio.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: Arribem ja al final d'aquests serveis informatius d'avui dimarts 23 de juny de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa, Calafell Ràdio, des del 107.9 FM. També en emissió online en directe a calafell.tv. Que tinguin bona ratvella de Sant Joan.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Sovint desitgem el que no tenim i lluitem per aconseguir allò que creiem que és millor per nosaltres. Potser cal confiar més en la vida i entendre que el que tenim és justament el que necessitem per ser feliços, abans que perdre-ho ens faci veure-ho clar.

0: Pedro Sánchez anuncia ara una inversió històrica en polítiques de dependència i insisteix a seguir governant. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: L'endemà de la dura condemna per corrupció contra la seva antiga mà dreta, José Luis Ábalos, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, referma la seva aposta per resistir a la Moncloa amb una injecció de 2.000 milions d'euros extres ja aquest any en dependència, Natàlia Ramon.
2: L'Estat passarà a finançar la meitat de les ajudes per dependència en lloc del 30% actual. L'anunci arriba en plena ressaca per la sentència d'ahir pel cas Mascaretes i a l'espera que demà Pedro Sánchez comparegui al Congrés per donar explicacions sobre els casos judicials que l'assetgen.
0: Madrid, Paula Brujats, Dani Sanzeja.
3: Sí, ni una paraula avui tampoc de Pedro Sánchez a la condemna de José Luis Ábalos. El president del govern espanyol es refugia amb les polítiques socials per defensar que seguirà governant tots i els casos que l'acorralen, en un gest també cap als aliats parlamentaris ha anunciat avui aquesta inversió inèdita de l'Estat a les comunitats per multiplicar per 5 les ajudes a la dependència.
4: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, seguimos para mejorar la vida de la gente.
5: A l'esquena Sánchez falten moltes explicacions per part del president espanyol. Als partits d'esquerra se'ls esgota la paciència i esperen que demà anunciïn més mesures contra la corrupció, però sobretot que es comprometa a donar contingut social al que queda de legislatura. L'anunci d'avui sobre dependència, diuen, és una passa important, però insuficient.
6: Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia.
7: Donar contingut, que és per nosaltres, la gent d'esquerra? Legislar en polítiques al servei de la gent.
0: Això el dia que a Catalunya han sortit les notes de la selectivitat.
8: He prioritzat bastant descansar, sobretot, que és una cosa molt important a l'hora dels estudis.
0: Sentiu la Laura Tallada, alumna de l'Institut Públic per als Ius i Torrent de Banyoles, que ha tret la millor nota del país, un 9,9 sobre 10.
2: Un protagonisme individual que enguany té una gran ombra, el suspens majúscul en matemàtiques, amb una mitjana que no arriba al 4,2.
0: Barcelona, Sara Canyete.
9: És la pitjor nota de la darrera dècada i registra una baixada dràstica de 2 punts respecte al curs passat. La consellera de Recerca i Universitat reconeix que els resultats no són bons, però defensa que l'examen era adequat.
0: Avui és 23 de juny del 2026 i, per tant, fa 10 anys del Brexit, una sortida del Regne Unit de la Unió Europea que una dècada després la majoria lamenta. Londres, Quim Olivares.
10: Sí que hi ha una frustració compartida. Els que van votar a favor del Brexit se senten decebuts perquè, segons ells, cap govern, ni conservador ni laborista, ha estat capaç d'aplicar-lo bé. I els que hi van votar en contra troben que la campanya del referèndum va ser una aberració i que la consulta del 2016 era consultiva i que, per tant, ara cal acostar-se a la Unió Europea com sigui.
0: I com dèiem, és 23 de juny, per tant, Natàlia, és revetlla de Sant Joan.
2: I avui al Catalunya migdia repassarem les grans cites de les pròximes hores als Països Catalans en unes festes que arriben en plena onada de calor amb el risc d'incendi disparat i, per tant, amb restriccions que han generat molts dubtes.
0: Palau de la Generalitat, Albert Prat.
11: Alerta màxima del govern perquè aquesta hora hi ha 110 municipis i 12 comarques en perill alt o molt alt d'incendi. Davant la incertesa de molts ajuntaments per com han d'interpretar la llei, la Generalitat prohibeix tirar petards i encendre fogueres a menys de 400 metres de boscos i camps, però en les properes hores es compromet a afinar encara més les restriccions. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
12: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades.
0: Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Avui Marta García amb dos argentins de protagonistes.
13: Leo Messi d'una banda i Julián Álvarez de l'altra. El matalasser ha sigut clar al parlar del seu futur i ha provocat una reacció en l'Atlètic de Madrid. Això després d'una nova jornada on Messi ha tornat a brillar, marcant 2 gols més amb l'Argentina. El Girona, per cert, ha presentat ja Quique Álvarez com a nou entrenador. I especial atenció també al bàsquet. Demà el Barça se la juga en la Lliga. La que se decideix segur avui és la d'hoquei patins i també podria haver-hi campió en la de futbol. Vol salar tot això en el dia en què també ha renovat amb Ducati Marc Márquez.
0: Sapiguem ara, a les portes d'una operació sortida massiva de Sant Joan, com tenim la mobilitat. Equip viari, Clàudia Serra.
14: Doncs tenim lentitud amb aturades a aquesta hora a la Ronda de Dalt d'Esplugues a Sant Gervasi en sentit Trinitat, Ronda Litoral a la Zona Franca i Sant Adrià sentit Trinitat i a la Barceloneta en sentit Llobregat, també la C58 i la C33 a Montcada d'entrada cap a la capital catalana, a l'AP7 a Cerdanyola en sentit Girona i a la C17 a Parets en sentit Barcelona.
0: Així tenim les carreteres, ara temps pel temps.
15: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, seguim en onada de calor.
16: Sí, seguim amb onada de calor. Clarament, estem clarament per sobre del que tocaria en aquesta època. I ara mateix ja tenim un observatori, el de Valdomar, Tesa de Segre, que arriba als 40 graus. Nombrosos observatoris a l'interior, entre els 35 i 39 a aquesta hora. Aquesta tarda hi haurà algunes tronades al Pirineu i sobretot Prepirineu, però al vespre es desfaran amb rapidesa i durant la revetlla i la nit de Sant Joan no s'espera precipitació a cap indret de Catalunya i s'espera una nit càlida, clarament una calor que els propers dies, tot i que dia a dia anirà perdent un grau, més o menys per dia, continuarà ben intensa.
15: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Ara són les 2:06. I 24 hores després de la condemna per corrupció a l'exministre Ábalos, Pedro Sánchez referma que està disposat a resistir tot i les pedres al camí i anuncia una inversió històrica en ajudes per la dependència. Ho acaba d'aprovar el Consell de Ministres i a partir de l'1 de juliol ja s'incrementaran les quantitats que es destinen a les persones dependents. Caldrà veure si això beneficia directament la gent. Sánchez es refugia a les polítiques socials per intentar sobreviure. Anem al Palau de la Moncloa. Paula Brujats, bon dia.
3: Què tal, bon dia? Si Pedro Sánchez evita valorar la dura condemna al que va ser la seva mà dreta i s'aferra a les polítiques socials per capejar la tempesta judicial, avui desencalla, com deies, una demanda històrica. Es multiplica per 5 la inversió en dependència. L'Estat assumirà per primer cop la meitat de la despesa i transferirà a les comunitats autònomes 2.000 milions d'euros extra d'aquest any i 6.000 milions extras l'any que ve. Per això, Sánchez defensa, té sentit seguir governant.
4: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta. Seguimos para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales.
3: Ni una paraula avui tampoc d'Ábalos ni tampoc cap autocrítica. L'anunci de Sánchez arriba 24 hores abans de comparèixer al Congrés per la corrupció i quan els aliats parlamentaris li reclamen polítiques de fons i l'adverteixen que no s'hi val només resistir. Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials de Sumar, celebra que Sánchez desencalli finalment la inversió en dependència.
17: Supone la mayor ampliación de la red de protección social en este país en décadas. El objetivo es dejar definitivamente atrás un modelo masificado, centrado en la construcción y la gestión de grandes residencias.
3: L'increment arribarà a partir de l'1 de juliol, però la norma que avui s'aprova s'haurà de ratificar al Congrés dels Diputats el mes que ve i allà Pedro Sánchez confia recuperar el suport dels seus socis parlamentaris en un moment crític de la legislatura.
0: Doncs a Catalunya hi ha prop de 300.000 persones amb algun grau de dependència, segons dades del Departament de Drets Socials. A més, hi ha prop de 39.000 persones en llista d'espera pendents de la valoració del grau i, per tant, ens preguntem quin impacte tindrà aquest increment d'inversió a les prestacions que reben les persones dependents, Marriera.
18: De moment no ho sabem. El govern espanyol ha detallat l'augment d'inversió per persona, especialment pels grans dependents. En concret, invertirà 660 euros, un 128% més que fins ara. En el cas del grau 2, la pujada serà de fins a 260 euros, el doble que fins ara. I pel grau 1, el que afecta més persones, l'increment serà d'un 18% fins a arribar als 90 euros. La Generalitat és receptora de tots aquests diners i caldrà veure si aquesta nova inversió la rebran directament els beneficiaris. Ho ha explicat la portaveu del govern, Sílvia Paneque, que admet que encara ho han d'estudiar.
19: Sense poder-li donar molt més detall que el que li dic, perquè haig de llegir el detall de l'acord del Consell de Ministres, sí que això implica un increment econòmic en grau 2 i 3 i
12: respecte a la gestió de llistes d'espera, aquí és el Pla Cures del Govern de la Generalitat de Catalunya el que ens ha d'ajudar a reduir aquestes llistes d'espera.
20: En declaracions a Catalunya Ràdio, el director de l'Associació de Directors i Gerents de Serveis Socials, José Manuel Ramírez, proposava, sobretot, augmentar les ajudes, millorar les condicions laborals del col·lectiu i amb aquests diners també reduir llistes d'espera.
21: Catalunya debe de aprovechar esta financiación económica para poder mejorar los procedimientos de gestión y abordar, sin duda alguna, con una prioridad absoluta y con una agilidad tremenda, la lista de espera, que desde luego es insoportable en Cataluña.
20: A més, Ramírez recorda que hi haurà comunitats que hauran d'augmentar el finançament de la dependència per arribar al 50% que marca la llei.
0: Aquest anunci de Pedro Sánchez, però, no amaga la preocupació del govern espanyol per la sentència contra l'exministre José Luis Ábalos i, sobretot, pel fet que Víctor de Aldama, us ho explicàvem ahir, s'estalvia la presó per haver col·laborat. I, de fet, fonts de la Moncloa creuen que el Tribunal Suprem envia el missatge que declara en contra del govern espanyol té premi i creuen que pot afectar altres causes, com el cas Zapatero o el cas Leire. En públic, la portaveu Almasaiz s'ha limitat a condemnar la corrupció.
22: El gobierno condena sin matices comportamientos que se alejan de los valores que lleva a gala este gobierno, con el compromiso firme de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda.
0: Demà sentirem Sánchez pronunciar-se finalment sobre la corrupció en una compareixença extraordinària al Congrés. El president del govern espanyol espera calmar els socis que li reclamen més explicacions i més polítiques socials. Tornem a Madrid. Daini i Saindeja, els grups que encara no li han retirat la confiança a Sánchez, què n'esperen de demà?
5: Doncs volen que Sánchez aprofite per comprometre's a complir els acords d'investidura i omplir el que quede de mandat de contingut social. L'anunci d'avui sobre dependència és important, diuen, però no en tenen prou. Des de Sumar i els comuns, Aina Vidal reclama que el PSOE deixi de bloquejar carpetes pendents i siga valent en habitatge.
6: El mensaje para hoy es claro. Queremos más. No tenemos suficiente solo con dependencia. Está en nuestra pista la posibilidad de seguir lanzando y avanzando en normas que son fundamentales.
5: Sobre el cas Ábalos, encara no reclamen responsabilitats directes a Sánchez, però sí més explicacions i mesures contra la corrupció. La línia roja continua sent el finançament irregular del partit, però adverteix el diputat d'Esquerra Republicana, Francesc Marc Álvaro, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, que la situació és molt canviant.
7: Nosaltres anem fent el check-in dia a dia, i més en una situació en la que podríem dir la
23: realitat
7: com un monstre constantment.
5: Podem sí que veu Sánchez el problema i consideren la seua situació cada cop més insostenible. Ione Belarra.
24: En política no solo hace falta capacidad para resistir, sino que también hace falta dignidad y ética.
5: Però tampoc participaran de les maniobres del PP, l'última, forçar una votació simbòlica al Congrés per reclamar Sánchez sotmetre's a una moció de confiança. Esther Muñoz espera tenir la majoria que no té per la moció de censura.
25: Por ejemplo, el señor Rufián, que me imagino que tendrá unas digestiones bastante pesadas últimamente, pues me imagino que seguirá tragando, pero hay otros grupos que han manifestado que esto es incomprensible lo que está pasando, estaban esperando que hubiera sentencias en firme y por tanto me imagino que serán coherentes con lo que han establecido y han dicho hasta ahora.
5: Recordem que tant Junts com el PNB ja han dit que veuen la legislatura esgotada i conviden a Sánchez a avançar les eleccions.
0: Això precisament el dia que hem sabut que l'últim informe de la Guàrdia Civil sobre el cas Leire de comissions il·legals a canvi d'ajudes públiques sosté que la trama va contactar amb el PNB també perquè influís en el rescat de la indústria Tubos Reunidos. Només apunta, però, a una reunió amb representants de l'empresa amb el president del partit. El PNB diu que no té res d'estrany que es facin reunions amb responsables de companyies basques. Madrid, Àngels Lafuente, bon dia.
26: Hola, bon dia. L'informe Luco ha constatat l'existència d'una reunió entre l'expresident del PNB, Andoni Ortúzar, amb l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, i el directiu de l'empresa Tubos Reunidos. Una reunió que coincideix en el temps amb les gestions per aconseguir ajudes públiques pel rescat de la companyia basca. Així consta en un dels informes de la peça del cas Leire, que investiga irregularitats i comissions en els rescats de la CEPI. Un nou informe que ha provocat la resposta del PNB. Maribel Vaquero, portaveu al Congrés, assegura que les reunions entre responsables de la formació i empreses formen part de la gestió política a favor del teixit industrial basc i de l'ocupació i que no tenen res a amagar.
27: Pues es que es lo más habitual, que nos reunamos entre nosotros, que nos reunamos con el gobierno, que incluso con otros partidos políticos, con estas empresas, para ver cómo podemos garantizar su viabilidad. Y además es que lo hacemos público y así lo hemos hecho y lo venimos haciendo y no sé dónde se quiere buscar esta controversia.
26: Tubos Reunidos va rebre 112 milions d'euros en ajudes i, segons les investigacions, la trama en què participava l'exmilitant socialista s'hauria embutxacat 115.000 euros. A més de l'Heredia, estem parlant de Cerdán, l'empresari Anxón Alonso, propietari de Servi Navarre, i Vicente Fernández, expresident de la CEPI. El que voldria aprovar aquest informe de la Guàrdia Civil serien els vincles del PNB amb la trama. Parla de converses, de whatsapps i comissions il·legals que s'haurien amagat a través d'empreses pantalles. També recull una altra reunió amb Cerdán en el seu despatx a la seu dels socialistes a Ferraz.
0: I amb aquesta informació hem arribat a 3:15. És l'hora d'explicar-vos que els alumnes catalans han suspès les matemàtiques de la selectivitat. La nota cau fins al 4,18 per sota de l'aprovat. Doncs és el punt negre d'unes proves en què augmenten els aprovats, que arriben pràcticament al 96% dels estudiants. Això pel que fa a la nota global. La nota mitjana torna a baixar unes dècimes per cinquè any consecutiu i queden un 6,4. Ho ampliem amb la Sara Canyete.
1: És la pitjor nota en matemàtiques de la darrera dècada amb aquesta baixada dràstica de 2 punts respecte al curs passat. Fa 2 anys els estudiants ja van suspendre matemàtiques amb un 4,87 i aquest curs la mitjana ha baixat fins al 4,18. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, reconeix que no és el resultat que esperaven, però defensa que l'examen era ajustat.
2: És important dir que en el cas, per exemple, del model de matemàtiques que vostè feia referència, hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. És important també dir que el model d'examen, quan comparem els 2 anys, 25-26, que són els 2 anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
1: Matemàtiques és l'única de les 35 matèries amb un suspens de mitjana. Pel que fa a la resta, entre les matèries comunes, llengua i literatura catalana torna a registrar la nota més baixa amb un 6,46, mentre que castellà arriba pràcticament al 7. Pel que fa a les matèries de modalitat, entre les notes més baixes hi trobem ciències generals i geologia i ciències ambientals, mentre que entre les notes més altes hi hauria matèries com grec o arts escèniques. El departament també ha fet balanç sobre el pla pilot per detectar dispositius intel·ligents als exàmens de selectivitat i xifra en 3 els casos detectats. Diu que va aconseguir escanejar el 90% de les aules.
0: I en aquesta selectivitat, la millor qualificació del país ha estat un 9,9. L'ha aconseguit la Laura Tallada, estudiant de l'Institut Públic Pere Alsius i Torrent de Banyoles.
8: Quan vaig sortir, m'esperava una nota potser sí que alta, però una nota com primera de Catalunya sí que em va sorprendre bastant. Ahir quan m'ho va dir, em va agafar bastant de sobte i no m'ho esperava pas.
0: Darrere seu, 4 estudiants de Sabadell, Sant Andreu de la Barca, Terrassa i Rubí han compartit la segona millor nota amb un 9,8. Un d'ells és en Tomàs Alfonso, de l'Institut Torre del Palau de Terrassa. Toni Fortès, hem sentit la Laura i també has pogut parlar amb en Tomàs.
9: Sí, hem parlat amb tots dos de diferents temes i un dels aspectes en què han coincidit és que estudiar a última hora ajuda, però no és el més important.
8: Durant aquests dos cursos sempre he mantingut un ritme bastant constant i això podria dir que és el que m'ha permès tindre aquest resultat de la selectivitat.
10: Jo crec que el més important era tot el curs portar-lo bé, perquè jo crec que això és més important que les últimes setmanes.
8: He prioritzat bastant descansar i intentar mantenir un nivell de tranquil·litat i sobretot no estressar-me a l'hora de fer l'examen i no exigir-me tant.
0: Clar, amb aquestes notes, la Laura i en Tomàs òbviament podran estudiar el que vulguin i què volen fer.
9: Segurament podran escollir tant. Doncs tots dos ho tenen bastant clar i tots dos es plantegen graus combinats.
8: A mi m'agradaria fer el doble grau de traducció i interpretació i llengües aplicades. Aquest grau crec que em permet millorar els idiomes i la meva pròpia llengua i, a més, el fet que també siguin llengües aplicades ho puc relacionar amb altres aspectes de la societat, fer tot el concepte de què és una llengua, com ens afecta a nosaltres com a humans.
10: Volia fer el doble grau de física i matemàtiques. Volia fer física, que és més, la part més aplicada, potser, amb més treball, però és que les matemàtiques també m'agraden molt. Doncs, bueno, vull fer els dos i ja està.
9: I fixa't que parlant amb ells, tots dos tenen aficions artístiques.
8: La meva afició preferida és el teatre. He de dir que és una activitat que m'ha ajudat molt aquests 2 anys, ja que és un moment per desconnectar tots els estudis i també per desenvolupar habilitats com la creativitat o la capacitat de parlar bé en públic, per exemple.
10: M'agrada tocar la guitarra també i llegir, jugar a jocs de taula o coses així.
0: Vinga, va, continuem ara amb més deures. Deures pel govern, que preveu mobilitzar 4.300 milions d'euros per fer infraestructures de mobilitat els pròxims 10 anys, amb recursos pressupostaris i participació privada també.

0: propers anys. Algunes ja estan en marxa, com la connexió de la L8 de ferrocarrils entre Plaça d'Espanya i Gràcia a Barcelona, la variant d'Olot i les preses o el tramvia de Tarragona. També s'incorporen altres infraestructures com la variant de Tàrrega, la nova estació de tren a Albana de Lleida o l'intercanviador d'autobusos de Plaça d'Espanya a Barcelona. El president Illa ha remarcat que amb aquest pla es busca sobretot l'estabilitat inversora.
1: Resolvem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, en infraestructures ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
0: Les obres que rebran més dotació, segons el pla, són les que permetran fer carreteres 2+1 en una desena de trams de la xarxa catalana i les que milloraran la seguretat viària, on s'invertiran gairebé 800 milions a la pròxima dècada.
2: I parlem d'una altra mena d'infraestructures. Pas endavant perquè Catalunya tingui aerogeneradors marins. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat l'informe ambiental de la plataforma experimental prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El govern la defensa, tot i l'oposició d'ajuntaments i veïns de la zona. Girona, Núria Pereira.
3: Bon dia. El Ministeri ha fet una declaració d'impacte ambiental favorable, un dels tràmits més importants, i així dona llum verd d'aquest projecte, tot i que encara queden altres tràmits administratius. La plataforma de proves està planificada a 26 quilòmetres de distància del Golf de Roses. Preveu que s'hi puguin provar 3 prototips d'aerogeneradors marins i una línia elèctrica submergida per connectar els molins a la subestació elèctrica que es troba entre l'Escala i Sant Pere Pescador. El sector estava esperant aquesta llum verda per impulsar aquesta tecnologia a Catalunya. Veïns i ajuntaments de la zona hi són contraris perquè creuen que la plataforma de proves obre la porta a fer un gran parc d'aerogeneradors marins. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ho defensa.
4: Coneixem efectivament doncs, que hi ha algunes entitats o sectors que no veuen amb bons ulls ni tan sols la plataforma experimental. Des del govern insistim en la necessitat d'avançar en la transició energètica, però en qualsevol cas sí que semblava raonable i prudent poder fer aquesta plataforma experimental.
3: El govern preveu que pugui estar en funcionament a finals del 2027.
2: Ara és un quart i mig de 3. Ahir us explicàvem la crisi política al Regne Unit amb la dimissió de Keir Starmer i el més que probable relleu d'Andy Burnham, que coincideix amb un aniversari. Avui fa 10 anys que els britànics van votar pel Brexit. La relació amb la Unió Europea continua sent una qüestió oberta i per això molts britànics creuen que el Regne Unit acabarà tornant a la Unió, però ningú pensa que hagi de ser aviat. Anem cap a Londres, Quim Olivares.
5: Hola, bon dia. 10 anys del referèndum del Brexit i cada cop més britànics creuen que tornar a la Unió Europea és inevitable. Hem parlat amb Steve Bray, activista partidari del retorn del Regne Unit a la Unió Europea.
6: No es tracta de si tornem a formar part de la Unió Europea, sinó de quan. Crec que seran petits passos, petites etapes, i finalment hi tornarem plenament, excepte pel nom. We'll be back
5: in all but name. Bray ens deia això en la manifestació per la reincorporació del Regne Unit a la Unió Europea, al centre de Londres, una ciutat que va votar a favor de quedar-se a la Unió Europea el 2016. De la trentena de districtes que la formen, només 5 es van decantar a favor del Brexit. Hem visitat un mercat del districte de Havering, a uns 20 quilòmetres a l'est del centre, on el Brexit va arrasar amb el 70% dels vots. Karen Webb és una de les venedores.
7: I wanted Brexit.
8: Volia el Brexit jo, i ara sento que estic profundament decebuda, realment decebuda. Perquè tots els valors pels quals volia que el Brexit passés, que sortíssim i fóssim només la nostra pròpia illa, simplement no han complert tot el que ens van prometre.
5: Hem detectat una frustració compartida, però per motius diferents. Els que van votar pel Brexit se senten decebuts perquè cap govern ha estat capaç d'aplicar-lo bé. I els que hi van votar en contra troben que la campanya del referèndum va ser una aberració i que el referèndum era consultiu. I ara cal acostar-se a la Unió Europea com sigui.
2: A Catalunya aquell Brexit va suposar un sotrac a les exportacions a la Gran Bretanya quan es va consumar el 2019, però s'han recuperat i ja superen les d'abans de que aquell país abandonés la Unió Europea. El que sí que s'ha reduït, en canvi, són les importacions britàniques cap a Catalunya. Jordi Canal.
9: El valor dels productes que van arribar de la Gran Bretanya l'any passat va caure un 49% respecte al 2019, segons dades d'Acció, l'Agència per la Promoció Econòmica de la Generalitat. En canvi, el dels productes catalans que s'hi van enviar va créixer un 25%. Cristina Serradell, directora de Negoci Internacional d'Acció.
10: Les empreses que exportaven al Regne Unit han continuat, s'han adaptat i han de fer més papers, però s'han adaptat. Els productes continuen sent atractius, el que passa que el que nosaltres importàvem del Regne Unit

0: com que ara hi ha més traves, doncs ho hem trobat d'altres socis europeus.
1: També ha caigut el nombre de turistes britànics a Catalunya, tot i que, segons l'Agència Catalana de Turisme, no ve condicionat pel Brexit. Segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística, els visitants de la Gran Bretanya s'han reduït un 8% entre el 2019 i el 2025. Amb tot, l'any passat es va tancar amb 1,85 milions de turistes britànics. És el segon grup més nombrós per darrere dels francesos.
2: Doncs mira, ara anirem cap a Brussel·les. Perquè la Comissió Europea estableix diàleg amb el règim dels talibans afganesos per parlar del retorn de refugiats en una reunió rebaixada a caràcter tècnic, no polític. Les institucions comunitàries intenten evitar la polèmica d'una trobada envoltada de secretisme destapada quan el govern belga ha hagut d'admetre la concessió de visats d'un dia als 5 membres de la delegació. Corresponsal Bruno Fortea.
3: Hola, bon dia. Tot i que el govern belga veu amb mals ulls la presència dels talibans a Brussel·les, diu que els ha de facilitar el visat com a país anfitrió de la Comissió Europea. Oficialment, però, les autoritats comunitàries es neguen a confirmar que la reunió sigui avui. Diuen que ho comentaran un cop hagi acabat la trobada. Tampoc donen detalls del lloc ni dels assistents, per raons de seguretat, diuen. El portaveu de la Comissió, Marcus Lammert, nega que amb aquest gest estiguin reconeixent els talibans com a govern legítim de l'Afganistan i evita dir si els oferiran res a canvi d'acceptar la deportació de migrants cap al seu país d'origen.
4: No hi ha cap oferta de la qual pugui parlar. Són contactes a nivell tècnic i participen funcionaris de la Direcció General de Migració, desvinculats al nivell polític.
3: Diverses ONG han criticat la trobada i alerten de la precària situació dels drets humans a l'Afganistan. La comissió diu que amb aquestes converses busca deportar immigrants afganesos que hagin comès delictes greus o que representin una amenaça per a la seguretat. Això és el que volen, diu, una majoria de governs europeus. Brussel·les, però, evita concretar si tot plegat podria servir per acabar deportant altres migrants afganesos que no necessàriament siguin delinqüents. La Comissió Europea diu que en matèria de deportacions cada estat membre té l'última paraula.
2: Hem connectat amb Londres, amb Brussel·les i continuem amb la nostra xarxa de corresponsals. Ara anem més a l'est. Volodymyr Zelensky ha llançat un ultimàtum d'una setmana al president de Bielorússia perquè deixi d'ajudar els drons russos. Això, malgrat que els últims dies Alexander Lukashenko ha rebaixat l'habitual to beligerant contra el líder ucraïnès per por de veure's arrossegat a la guerra. Moscou, Cristina Solies.
5: Bon dia. Zelensky no ha oblidat mai que Lukashenko va permetre que els soldats russos envaïssin Ucraïna des de Bielorússia. Des del principi, el president bielorrus va confiar en una victòria russa inapel·lable i va menysprear públicament el líder ucraïnès. De fet, sempre s'ha esforçat per ser l'escuder més fidel de Putin, fins al punt que Kiev ha temut que entri a la guerra. Zelensky ho advertia així i Lukashenko el tractava de boig.
6: Rússia, en converses amb Alexander Lukashenko, vol arrossegar Bielorússia a la guerra.
7: Potser li ha passat alguna cosa, s'ha fumat alguna cosa o se l'ha injectat i per això fa aquestes declaracions.
5: Però quan l'exèrcit ucraïnès va alertar Lukashenko el mes de maig, que per si de cas tenia 500 objectius bielorussos marcats al mapa, el to del president bielorrus va canviar radicalment.
7: Si Volodymyr Alexandrovich s'ha sentit ofès, li demano perdó per aquelles paraules. Bielorússia és molt vulnerable, perquè l'exèrcit ucraïnès té Bielorússia al palmell de la mà.
5: Ara bé, Zelensky no accepta les disculpes i li exigeix que retiri els repetidors que des de Bielorússia ajuden els drons russos a bombardejar les ciutats ucraïneses.
6: Que enderroqui aquest equipament, que apagui els repetidors. Crec que en una setmana en tindrà prou per fer-ho. Si ell no ho fa, ho farem nosaltres.
5: Lukashenko ha de decidir ara si continua ajudant Rússia, conscient que tant la seva economia com la seva supervivència política depèn de Putin, o bé si adopta un paper més neutral després d'adonar-se que en un enfrontament directe amb Ucraïna només té les de perdre.
2: Mig minut i seran dos quarts. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada us parlem de la festa per excel·lència dels Països Catalans. Avui és la Revetlla de Sant Joan.
8: Catalunya migdia.
9: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
10: Per tu, que la migdiada mai la deixes passar. I per tu, que fins a l'últim segon vols aprofitar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. 2x1 en paper higiènic Escòtex Mega Rotlla, 9 rotlles. Ara la unitat et surt a 3,35 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Aquest serà el nostre pou. Marc Artigau ens sedueix amb un gran espectacle narratiu. Aquest serà el nostre pou. Premi Mercè Rodoreda. Un llibre d'Empúries.
12: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
14: Catalunya migdia.
15: Amb Joan Bota.
2: I a les portes de la Revetlla de Sant Joan, nit de fogueres i petards, per tant, arreu del país, i la Generalitat que està extremant les precaucions a contrarrellotge perquè el perill d'incendis està disparat a més de 100 municipis en aquests pobles i ciutats, sobretot a l'oest del país. Queda prohibit encendre fogueres i tirar petards a prop de camps i boscos. Connectem amb el Palau de la Generalitat. Albert Prat, bon dia.
16: Què tal? Bon dia. Sí, ara mateix hi ha 110 municipis de 12 comarques amb el risc d'incendi alt o molt alt. I aquí la llei diu que està prohibit encendre focs i tirar petards a menys de 400 metres de boscos i prats. Per això la Generalitat està obligant in extremis o bé a suspendre o bé a moure les fogueres que hi ha convocades per evitar ensurts. Sílvia Paneque, consellera portaveu.
17: Ni es pot fer foguera, ni es poden tirar coets o petards en zones no autoritzades. Si no està autoritzat, no es pot fer.
16: La portaveu ha sigut menys clara quan li hem preguntat si la gent pot tirar petards en família davant de casa i ha fet una crida al sentit comú.
17: Sempre, però en aquest escenari agreujat, la prudència, la vigilància, el seny, el sentit comú esdevenen una eina d'altíssim valor pel govern i pel país perquè puguem evitar danys majors.
16: Amb tot, la Generalitat es compromet a afinar encara més les restriccions en les properes hores per aclarir sobretot els dubtes de molts ajuntaments afectats i avisar els incomplidors que poden ser multats.
2: Doncs en aquest context, alguns ajuntaments de les zones amb més risc d'incendi han optat per prohibir explícitament les fogueres. En el cas dels petards, però, els alcaldes alerten que seria molt complicat fer el mateix perquè no tenen mitjans per controlar-ho. Sigui com sigui, reclamen directrius més que... Anem ara a Lleida, Estela Busoms.
18: Aquesta nit no hi haurà fogueres. Per exemple, Artesa de Segre, la Noguera, Sant Guim de Freixenet, a la Segarra o els nuclis d'Agramunt, a l'Urgell, tots inclosos al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi. També demanen que la pirotècnia es llanci només en llocs segurs, però alerten que prohibir-la del tot és impossible. Sílvia Fernández és l'alcaldessa d'Agramunt i Francesc Lluc de Sant Guim.
19: No tenim les mesures ni tenim els mitjans per poder fer la vigilància i que quedin prohibits del tot a tot el terme municipal.
20: Com que tampoc som un municipi de 1.250 habitants, tampoc tenim policia ni vigilància municipal, no podem prohibir tirar coets ni petards.
18: A més, hi ha alcaldes que es queixen que el govern no és prou explícit a l'hora d'aclarir què es pot fer i què no quan arriba la revetlla en un context com l'actual. Sentim l'alcaldessa de l'Albi, Anna Feliu, i el d'Artesa de Segre, Francesc Puigpinós.
21: Home, les instruccions han de ser clares. El que no pot ser és ambigu i deixar-ho a la interpretació de la gent. Perquè llavors cada poble, què fa? Jo he parlat amb alcaldes, jo faré allò, bueno, doncs molt bé.
22: I deixar de fer recomanacions, perquè al final et deixen a tu l'última paraula, no saps si peques de massa o peques de poc.
18: A Bovera, les Garrigues no han prohibit els petards, però sí els coets, i el sopar de Sant Joan no el faran al carrer com és tradició, sinó al local social amb aire condicionat.
2: Doncs amb restriccions i amb risc, però el sector de la pirotècnia preveu vendre un 5% més de petards en aquesta revetlla i facturar més de 20 milions d'euros. Els fabricants calculen que més de la meitat de les vendes ja seran, atenció, articles de baixa sonoritat. Roc Fargas.
23: Aquests productes potencien la llum per sobre del soroll i el sector espera que guanyin encara més popularitat. Ho diu el director de l'empresa La Traca, Jordi Brau.
24: Nosaltres ja fa 8 anys vam agafar la iniciativa de desenvolupar productes de baixa sonoritat i nosaltres esperem que aquesta gamma que avui ocupa el 55% de la nostra oferta pugui arribar fins al 65% de la facturació.
23: Per Josep Llort, coordinador d'activitats de lleure de la Fundació Empans, que acompanya persones amb discapacitat intel·lectual, la pirotècnia de baixa sonoritat fa que les persones sensibles als sorolls també puguin participar en la festa.
25: Que la gent tingui en compte que hi ha persones hipersensibles que també volen gaudir d'actes que són patrimoni de tothom, diguéssim, creiem que és algo que hi hem d'estar darrere i empentant-ho.
23: Fins i tot hi ha fabricants que ofereixen de forma gratuïta kits de taps o ulleres per mitigar l'angoixa dels afectats i fer que les revetlles siguin més inclusives. La Paula és una de les persones que els fan servir.
26: A mi els petardos, a mi m'ha fet molta por perquè a mi els sustos no m'agraden i els petardos queden més forts. M'agraden molt els lafons i i les sabetes.
2: I com és pertinent per Sant Joan, la flama del Canigó ha arribat avui per encendre les fogueres arreu del país i donar el tret de sortida a aquestes revelles. I un any més la flama ha arribat custodiada per nens i nenes de Corbera de Llobregat i per entitats com Òmnium Cultural, i el Parlament l'ha rebut en un acte de reconeixement institucional. Montse Camps.
0: Sí, en el seu discurs el president del Parlament, Josep Rull, s'ha referit així a la situació de la llengua.
1: Som conscients que vivim temps incerts, la caiguda del seu ús social, la judicialització que viu l'escola catalana, la immersió lingüística, l'actuació activa de poders públics en contra de la llengua. No passa el que passa per atzar. Passa el que passa, malauradament, perquè hi ha una voluntat clara d'extingir allò que som. Rebel·lem-nos davant d'aquest intent de minorització.
0: També n'ha parlat el president d'Òmnium, Xavier Antic, que ha enviat aquest missatge.
3: Els atacs del poder judicial contra la llengua i contra l'escola en català i els atacs d'alguns governs hostils no fan sinó esperonar-nos per parlar més en català, llegir més en català i ensenyar més en català.
0: L'acte institucional ha acabat amb l'encesa de diversos quinquers que repartiran la flama per tots els racons dels Països Catalans.
2: I entre les moltes cites d'aquesta revetlla de Sant Joan hi ha la cercavila de foc de la Rambla Nova de Tarragona, mentre a la platja d'Aro, el Baix Empordà, donen la benvinguda a l'estiu amb castell de focs artificials que se podrà veure des de la platja Gran a Barcelona. Us podeu acostar a la platja de la Barceloneta una nit de revetlla que el Pirineu pren forma de falla. Avui se'n fan en una desena de poblacions. Anem cap al Pallars. Josep Rovira.
4: Unes festes reconegudes com a patrimoni mundial complen de visitants els pobles on estan més arrelades, com per exemple a Isil, que és l'únic del Pirineu que fa tombar les falles. Mireia Mandicó, de l'Associació de Fallaires del municipi, explica la tradició.
6: Els 60 som un equip. Els 10 que tumben tiren les seves 10 falles i tu si et trobes una, la tumbes. I es vas tombant fins que arribes a baix. I un cop a baix, pues, més o menys te'n recordes de quina és la teva falla, però i si no, te les tornes a distribuir.
4: De baixada de torxes, però, avui se'n fan a molts llocs. Avui, al Pont de Suert, a Lins, a Espot o a l'As. I a la Vall d'Aran també tenen les seves pròpies festes del foc, en concret a l'Es, cremen l'Aro, i Arties arrossegant pels carrers un altre tronc d'avet encès, el Taro. Unes celebracions avui que es faran amb la màxima prevenció per evitar incendis.
2: Tenim també les fogueres de Sant Joan d'Alacant i a Menorca tenim el primer toc de flabiol que ja ha encetat els dos dies grans de les festes de Ciutadella. Els caixers i els cavalls ja són els protagonistes al centre d'aquesta població. Anem cap a Ciutadella. Caterina Carmany.
7: Milers de persones desafien la calor pel centre de Ciutadella, on es fa el replec de la qualcada a ordres del caixer senyor. Enguany s'estrena el caixer senyor per aquest bieni, un càrrec que passa de pares a primogènits de les cases senyorials de Ciutadella. Enguany, Can Saura.
14: Jo demanaria que es visqui molta il·lusió i molta intensitat, però també molt respecte i generositat, no? Quan dic Sant Joan va evolucionant, tinc de ser conscients d'on hem arribat i a la vegada pues, poder ajustar-nos en aquests plans de seguretat perquè la festa s'agasqui.
7: Un miler d'agents i sanitaris vetllaran per la seguretat dels actes, i és que la població de Ciutadella es quadruplica aquests dies. Només avui arribaran 35.000 persones, sobretot de Mallorca i Catalunya.
2: I una de les festes que plegarà més gent aquesta nit serà el macroconcert de la revetlla de Sant Joan del Festival Ítaca.
27: Explica'm-me les històries, les marques de les mans.
2: És l'últim que es fa a la platja gran de l'Estartit, al Baix Empordà. Fèlix Martín.
28: L'Ítaca ja va començar el cap de setmana i es clourà avui a l'Estartit amb un cartell que ha detallat el codirector artístic del festival, Martí Egovella.
29: Combinant artistes similars al panorama nacional i català, amb la presència de 31 Fam, que ve estrenant nou disc, combinat amb Barry B, que és una de les artistes més mediàtics del moment, Cupido fa el primer concert d'aquest nou disc i obrirà la nit la Venus, la Valèria, i la tancarà DJ Trapella per fer aquest final de festa de revetlla.
28: Hi ha dos escenaris que ja estan a punt a la platja gran de l'Estartit. El primer concert en Venus començarà a 7:45, però la festa musical s'allargarà fins la matinada. La proposta per a Sant Joan és un dels punts àlgids del Festival Ítaca, que encara té dues cites pendents. Dissabte, al Poble de la Pera, amb concert d'en Andreu, i la cloenda del diumenge 5 de juliol amb els Amics de les Arts a Calella de Palafrugell.
30: Catalunya migdia.
2: Som a les portes de Sant Joan als Països Catalans, però el món en el que es continua fixant és en el Mundial. Avui amb Julián Álvarez de protagonista, perquè ha parlat molt clar. 20 minuts a partir d'ara pels esports. Marta García.
0: El jugador de l'Atlètic de Madrid diu que vol que el deixin marxar, unes declaracions que no han agradat massa al club matalasser.

0: I és que en el Mundial hem vist avui l'Argentina 2, Àustria 0, vaja, avui no, ahir en les últimes hores, amb dos gols més de Leo Messi, que suma més dianes en el seu compte particular golejador en este Mundial i que feien pensar que seria el seu dia, però això ha sigut fins que ha parlat Julián Álvarez i Sonia Gelmà no ha pogut ser més clar.
1: El davanter de l'Atleti de Madrid no ha estat gaire protagonista en els dos primers partits de l'Argentina al Mundial. Va arribar mig tocat del turmell i un cop recuperat, Lautaro li ha pres de moment el lloc. I ahir va tornar a sortir des de la banqueta, però com deies, tot i així es va aturar a la zona mixta d'atenció als mitjans perquè li calia enviar un missatge clar i calculat.
2: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. La verdad, trato de ser una persona honesta y yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
0: Doncs va aprofitar que passava per allí, mai millor dit, per a fer aquestes declaracions. L'encara jugador de l'Atlètic de Madrid ha sigut transparent amb els seus desitjos. Ramon Salmurri, jo no sé com s'han pres aquestes paraules en Camp Barça i sobretot en el club Matalasser.
3: Doncs mira, a Can Barça amb molta satisfacció, fins i tot et diria que un punt de sorpresa, però dies enrere ja em deien des del Barça que si Julián Álvarez feia un gest des del Barça no el deixaríem tirat, doncs aquest gest ha arribat i ha arribat en l'escenari amb major repercussió mundial possible. Fons del Barça ho comparen amb el cas de Nico Williams, en el sentit que Julián sí ha dit en públic allò que ens diu en privat. El que queda clar és que el Barça ara mateix estan en compàs d'espera, que el jugador patirà molta pressió per part dels seu club, l'Atlètic de Madrid, i a partir d'aquí cal veure quina és aquesta reacció de l'Atlètic de Madrid. De moment, públicament no n'hi ha cap. El que sí que és cert és que des de Madrid la premsa que segueix el conjunt matalasser apunten a que ara mateix l'Atlètic de Madrid s'estaria plantejant una denúncia contra el Barça per haver negociat amb un futbolista en contracte. En qualsevol cas, el que sabem és que el Barça espera una negociació llarga, que això és un moviment més en una partida. Això sí, des del club blaugrana són molt optimistes i aquest moviment el consideren molt significatiu.
0: En parlarem en els pròxims dies. Per cert, que el Barça fitxa l'internacional egipci Hamza Abdelkarim, és el davanter de 18 anys que firmarà fins al 30 de juny de l'any 2030. Ha informat ja el Barça a l'Al-Ahli que fa efectiva l'opció de compra que tenia sobre Hamza, que és un dels jugadors que està disputant el Mundial. Tornem ara cap allà. I Sònia, tornem a parlar d'este Argentina 2, Àustria 0, perquè ho dèiem abans, eh? Un dia més Leo Messi ha tornat a demostrar que és el jugador que segueix marcant la diferència.
1: 5 gols porta l'Argentina en el Mundial, 5 gols que ha fet Leo Messi. La tarda va començar amb l'argentí, amb el 10 de l'Argentina, fallant un penal, la seva gran assignatura pendent, però al minut 37 no va perdonar una centrada des de l'esquerra per xutar des de la frontal de l'àrea i enviar-la al seu racó. I ja el temps afegit, ell mateix recollia un xut propi per fer el segon de l'Argentina i el seu segon gol. Argentina, que ja està classificada com a primera de grup, i Leo Messi, que situa el rècord de màxim golejador de la història dels Mundials amb 18 gols, encara amb el Mundial en marxa, 2 gols més que Klose i Mbappé. Messi va acabar tan esgotat que li resultava difícil haver-ne de triar un com li van demanar.
4: No sé, la verdad que ahora así no recuerdo, la verdad, estoy cansado, estoy con poca fuerza y me cuesta pensar, así que nada, disfrutando este momento y con ganas de ir con mi compañero.
1: Messi ja fa temps que va esgotar els adjectius a Barcelona. Això li passa ara al seleccionador d'Argentina, Lionel Scaloni, que ja no sap què més dir de Lionel Messi.
5: Se lo notó que estaba comprometido, eso es por algo, ese estar comprometido ante esto es por algo, es lo que genera él, es impresionante y bueno, estamos contentos. Es que yo ya no sé más qué decir, ¿sabes? No sé si hasta cansa, ¿viste? No sé, bueno, es eso.
0: Se li acaben les paraules, per tant, a Scaloni. En esta última jornada, Sonia, s'han disputat més partits i malgrat això els gols de Leo Messi, ni Mbappé ni Haaland donen respir a l'argentí.
1: Exactament, si Messi en va fer 2 en l'Argentina 2, Àustria 0, Mbappé tampoc va voler ser menys, en va marcar 2 més al França 3, Iraq 0, un partit que es va aturar al descans pel protocol de tempesta elèctrica a Filadèlfia, es va reprendre 2 hores després. També hi havia perill de suspensió al Noruega-Senegal, que es disputava a Nova Jersey, però aquí la tempesta va ser de gols, 3 per part de Noruega, 2 per Senegal. I Haaland, que tampoc vol perdre el ritme de golejadors, també va fer doblet. França i Noruega ja estan estan classificades i jugaran la primera posició del grup en l'enfrontament que tindran divendres a les 9 del vespre.
0: Doncs precisament, Haaland és avui doble protagonista amb el que ara mos explicava la Sònia Gelmà i amb la dada que ara vos expliquem. I és que en este Mundial hi ha fins a 13 jugadors que són fills d'exjugadors que ja van disputar també un Mundial i Josep Gaya, precisament Noruega, és el país que més en té.
6: Són Erling Haaland, Alexander Sørloth i Christian Thorsvedt, fills dels jugadors Alf in Haaland, Göran Sørloth i Erik Thorsvedt, que precisament tots van jugar el Mundial del 94. L'Argentina i els Estats Units tenen dos jugadors cadascun, Giuliano Simeone, fill del Cholo Simeone, i Nico Paz, fill de Pablo Paz. I per part dels Estats Units trobem Giovanni Reina, fill de Claudio Reina, i Sebastián Berhalter, fill de Greg Berhalter. França, amb Marcus Thuram, i Argèlia, amb Lucas Zidane, tenen els fills dels campions del món l'any 98, amb França, Lilian Thuram i Zinedine Zidane. En trobem un altre a Corea, amb Lee Tae-suk, fill de Lee Eul-yong. A Escòcia hi ha Angus Gunn, fill de Brian Gunn, i als Països Baixos, Justin Kluivert, fill de l'ex-blaugrana Patrick Kluivert. A Portugal, que juga aquesta tarda a les 7 contra l'Uzbekistan, hi ha Francisco Conceição, fill de Sergio Conceição.
0: Efectivament, Portugal és un dels països que juga avui. De fet, busca en esta jornada el seu primer triomf en el Mundial després d'un escadusser empat a un amb la República Democràtica del Congo, Montserraia.
7: L'equip dirigit pel balaguerí Robert Martínez té clar que no va la badà i confien en aquest triomf davant l'Uzbekistan. Després de les crítiques a Cristiano Ronaldo per l'actuació al primer partit, Martínez ha volgut destacar el seu paper a l'equip.
8: Cuando tienes el balón tienes que tener mucha, mucha personalidad, tienes que tener mucha claridad cómo llegar a l'àrea rival, pero necesitas aquel jugador que sea un poquito el que abre los espacios en el último movimiento. Y Cristiano es el mejor para hacer eso. Los números lo reflejan, no los números del icono que es Cristiano Ronaldo, ¿no? Y es el jugador que tiene ese movimiento, el abrir el espacio, la finalización, un poquito es la última pieza dentro del modelo de juego que tenemos en Portugal.
7: El mateix grup K del Mundial a les 4 de la matinada jugarà el Colòmbia-Congo. Una altra de les favorites, la selecció d'Anglaterra, s'enfronta a Ghana a les 10 del vespre. Thomas Tuchel, el seleccionador anglès, destaca la competència sana que hi ha entre dos jugadors del Barça, Rashford i Gordon, per ser titulars.
9: Amazing dynamic. Tenen una dinàmica fantàstica. Competeixen per un sol lloc, principalment el d'extrema esquerra, però hi competeixen com a amics, com a companys, i ho fan amb un alt nivell de respecte, com ho veiem als entrenaments. Em fa feliç que els fans vegin aquest nivell de compromís, d'amistat. Tothom està feliç quan Marcus fa un gol i Anthony és el primer que surt de la banqueta per felicitar-lo. Aquest és l'esperit.
7: També el grup L, a la 1 de la matinada, Panamà, Croàcia.
0: I a Girona el club ja té nou entrenador per al projecte de la segona divisió, és Quique Álvarez. El club el va anunciar ahir i Xavi Soler este mateix matí ja l'han presentat.
10: Sí, el fins ara entrenador del filial ha explicat les seves primeres sensacions públicament com a entrenador de Girona, acompanyat del director esportiu Quique Cárcel, que també ha explicat per què es van decidir per ell, sobretot per la bona temporada dirigint el filial del Girona. Quique Álvarez, el nou tècnic gironí, ha explicat com va anar la cronologia des del primer dia, que li diuen que és una de les opcions com a entrenador del Girona.
11: I ell em va traslladar el que després ha passat, que era una opció clara per ell, que ell ho sentia, però que s'havia de fer un procés, hi havia d'haver un temps, havia de fer el seu treball, s'havia de veure altres possibilitats. Després vaig tenir una xerrada, va haver més gent i vam tenir una xerrada jo i suposo que algun entrenador més. Després van confirmar la setmana passada a finals que seria jo, no?
10: Quique Álvarez diu que cal revertir el negativisme que ara mateix hi ha al club després de la patacada de baixar a segona divisió, que l'objectiu prioritari, i no se n'amaga, és pujar a primera divisió, i que de moment 25 jugadors encara estan en contracte pel Girona. El club no vol desprendre's d'ells si no hi ha una bona oferta econòmica. També valora les possibles renovacions de dos veterans que se'ls acaba el contracte, Stuani i David López.
0: I del futbol ara passem al bàsquet.
12: S'acabarà el partit, la victòria serà pel València, que quedarà només a un partit de ser campió. El València ha sigut superior en global en el partit d'avui. És una llàstima perquè el Barça s'ha desgastat.
0: Doncs vale. Això, que malgrat el desgast, el València està a només una victòria de guanyar la Lliga. El desgast del Barça ahir no va servir i demà se la jugarà en un partit que serà ja transcendental per forçar el cinquè enfrontament d'esta final de l'ACB i tindre opcions de guanyar el títol. Ernest Macià, d'entrada, què és el que va passar ahir?
13: Doncs que, tot i que el València va ser superior i es van veure clarament dos equips, un que proposava i l'altre que anava darrere el marcador, el que anava darrere, el Barça va remuntar 18 punts. És a dir, va arribar a empatar el partit a l'últim quart i tot semblava que el Palau es llançava sobre el parquet, que el Barça anava més, però va desaprofitar dos contraatacs per posar-se per davant i el València ho va acabar reblant amb un triple de Branco Badió i tres tirs lliures a una falta de tir sobre Jean Montero, que va ser, amb 37 punts de valoració, el jugador més destacat. Està sent ja, però ahir una vegada més també d'aquesta final. Al final del partit vam entrar al vestidor del Barça i vam poder sentir jugadors com Senghelia.
14: No es más de 22, sino más la mentalidad que tuvimos, que aún estando abajo tantos puntos no hemos rendido, hemos luchado hasta el final. Y otro positivo que puedo decir es que Palau fue increíble.
0: Val, doncs tot això, Ernest, és el que va passar sí. ahir, però on passen ara les opcions de demà per al Barça?
13: Bé, el Barça no ha de perdre la fe perquè el València sap que té un partit per guanyar la Lliga i pot ser demà al Palau. De fet, ja no seria el primer Sant Joan que el Barça veu el rival aixecar una Lliga. Segurament Juan Carlos Navarro ho recorda, Xavi Pascual era assistent, Navarro era jugador, i per tant doncs no deuen tenir, Jordi Trias, que ara és a la directiva, també estava en aquell equip, per tant no deuen tenir ganes de que la Lliga s'acabi demà a casa. I a més hem sentit alguns jugadors, com per exemple Joel Parra, dir que ja tenen les maletes fetes per marxar a València a jugar el cinquè partit. Aquest era l'estat d'ànim dels jugadors al final del partit. Joel Parra:
15: l'equip ha de saber, bueno, sabem que és vida o mort, tenim que guanyar el dimecres sí o sí al Palau amb la nostra gent. Avui el Palau ha estat de 10, esperem que el dimecres doncs encara sigui millor, i ja et dic, hem de guanyar com sigui.
13: Bé, avui el Barça i demà una altra vegada abans del partit, al migdia, han entrenat. El Barça, en principi, ahir va substituir Juan i Marcos per a Juan Núñez. Demà, si tot va bé, es tornarà a canviar la torna i sembla que Juan Marcos estarà ja en disposició de tornar a la primera línia.
0: Fem una pausa i després...
16: Llegia que la primera Lliga de l'Igualada la van guanyar Corunya, doncs mira.
0: Doncs crec això, l'Igualada, que busca un nou títol de la Lliga d'Hockey Patins.
17: Catalunya migdia.
18: Aquest estiu, la gran pregunta és...
19: híbrid o elèctric?
18: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
20: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
21: La Perla 29 presenta l'Albada, un text de Jaume Vinyes dirigit per Oriol Brogi. 11 actors donen vida a més de 40 personatges en un viatge per la nostra memòria col·lectiva. Un viatge des de la Guerra Civil a la Barcelona Olímpica. L'Albada és una història contra l'oblit, contra la por i contra el silenci. A partir del 25 de juny, al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
22: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
23: I sí. Després a ca la meva mare, Ola. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
24: Molt bé.
23: Arribarem a tot?
24: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
25: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
26: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
27: Catalunya migdia.
0: I com vos dèiem, la Lliga d'Hockey Patins, que se disputen estos dies, l'Igualada i el Liceo Gallec, tindrà avui campió perquè Carles Vila, qui guanya, s'emporta el títol.
28: Els de Marc Montaner arriben en aquest últim partit de la final amb la moral pels núvols després de les dues victòries al Pavelló de les Comes. La reacció, però, de l'Igualada no vaga la claredat en què el Liceu va guanyar a la Corunya els dos primers partits. Escoltem el tècnic de l'Igualada.
1: Som conscients que serà molt difícil, som conscients que, ens ho posarà molt difícil. El segon partit ja vam veure què va passar, tres penals en cinc minuts. I som conscients que hi haurà moltes coses incontrolables que les haurem de superar, però bueno, estem aquí, queda un partit, 2-2, final de la Lliga, i ja hauríem firmat en qualsevol moment de l'any i ara hem d'intentar fer el que sigui per fer el millor partit possible el dimarts i fer algo molt gran.
28: L'Igualada ha hagut de jugar tots els partits possibles a les diferents eliminatòries del play-off per al títol, tot i el repte que implicava jugar, per exemple, en semifinals davant el Barça i la final contra el Liceu. Recordem que fa 29 anys que l'Igualada no és campió de l'hoquei Lliga.
0: I una altra lliga que està en joc també estos dies és la de futbol sala, que juguen el Barça i el Pozo Murcia, el millor de 5 partits. El de avui no és definitiu, però Marcos García, si el Barça guanya, sí que serà campió.
9: Exacte, visita la pista del Pozo a Murcia i, com deies, si guanyen seran campions de Lliga 3 temporades després, posant fi a una sequera de 2 anys sense cap títol aixecat per l'equip blaugrana. El tècnic del Barça futsal, Javi Rodríguez, espera un duel molt exigent avui davant un rival que buscarà allargar encara aquesta sèrie.
2: M'espero un partido duro, me espero un partido brusco, me espero un partido caliente, me espero un partido en el que van a dar el 2000%, porque saben que si no se les acaba la liga. Me espero un partido serio por parte nuestra, independientemente del resultado.
9: El Barça té una novetat important. Javi Rodríguez recupera Pito després de l'ascensió dels dos primers partits, però per Luciano Gauna. S'ha trencat el lligament lateral intern del genoll dret. Avui mateix operen Gauna, així que estem pendents de novetats al respecte. Aquest, el Pozo Murcia-Barça, començarà a 8:15 i el faran en directe a Esport 3.
0: I se sabia de feia setmanes, però no s'ha fet oficial fins a este matí. El campió de MotoGP, Marc Márquez, renova amb Ducati 2 temporades més per als anys 27 i 28, Damià Aguilar.
3: Prioritat compartida entre fàbrica i pilot. És el primer gran anunci de fitxatge després que MotoGP i els equips signessin l'acord tècnico-comercial per al futur immediat.
4: Superfeliz de renovar, sobretot mi futuro con el Ducati Factory Team. Ganamos el título en 2025, así que la lógica decía continuar. Me siento con ganas, motivado y sobre todo pues con ganas de seguir construyendo el futuro con el Ducati Factory Team.
3: Marc Márquez arriba a Ducati l'any 2024 a l'equip Gresini, fugint d'una onda inconduïble. Fa un primer any d'adaptació, amb 3 victòries de Gran Premi i una a l'esprint. I mentrestant remou cel i terra per acabar a l'equip oficial. El seu primer any de vermell, el Tro de Cervera es proclama campió del món per 9a vegada. Van ser 14 victòries d'esprint i 11 de Gran Premi, el títol de pilots amb 5 caps de setmana d'avançament i rècord absolut de punts amb 545. Ara està en mode remuntada després d'un hivern lesionat amb una doble intervenció fa poques setmanes que no li està impedint de protagonitzar grans victòries com la de diumenge passat a la República Txeca.
0: I esta nit, a banda de la revetlla, els que siguen allò d'anar-se'n a dormir encara més tard, Marcos, com tu, per exemple, doncs poden estar pendents esta matinada de Nova York perquè acull una de les cites més esperades de l'any per als aficionats de bàsquet. És el draft de l'NBA, Josep.
5: Franquícies escolliran els millors talents del bàsquet universitari internacional amb l'objectiu de reforçar els seus projectes de futur. Els primers a triar seran els Washington Wizards, que disposen del número 1 del draft i centraran totes les mirades en una elecció que podria marcar el futur de la franquícia. Tot plegat en una jornada marcada també per un dels grans moviments del mercat amb el traspàs de Giannis Antetokounmpo als Miami Heat. El jugador de 31 anys i campió amb els Bucks el 2021 acabava contracte l'estiu que ve. És una operació que sacseja completament la NBA i converteix l'equip de Florida en un dels grans candidats al títol.
0: I abans d'acabar, Marcos, tenim precisament de bàsquet algunes novetats de mercat.
9: Mercato de bàsquet i mercato d'hoquei patins. A l'ACB, el bàsquet Girona incorpora el polonès Andrei Pluta per 2 temporades. És un jugador de 26 anys, base escorta i arriba procedent de Legia, de Varsovia. I l'escorta Àlex Reyes, del Kitsanàs Manresa, paga clàusula i s'allibera del club del Bages, fitxa per la 6a Joventut. I t'ho deia, en hoquei patins, també moviment de mercato. El noi a Freixenet incorpora Josep Maria Virgili per reforçar la porteria. El porter de Reus, de 21 anys, va començar a la base del Reus, formarà tàndem sota pals amb Martí Zapater.
0: Doncs són dies de mercat, dies nit de revetlla, que ho passeu molt bé, i coneixement, que diuen en el meu poble.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa't. 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.
2: Els 70.

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
0: 100 Calafell allà on siguis.

Les 4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

0: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. Esperem, no hi pots faltar. De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i

0: dels 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.

Pink. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprics i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprics t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprics. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
2: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
3: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

accés. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. Esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: que van xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns, informa't. 977 69 44 44.

fan mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com ans.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

mil històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Roser Ribas.

0: Benvinguts, benvingudes als informatius de Calafell Ràdio. Avui som a dimarts 23 de juny de 2026.
1: L'informatiu.
0: Calafell exposa el trofeu i el mallot del líder del Tour de França fins al dimecres 24 de juny a les dependències municipals amb motiu del pas de la prova ciclista el pròxim 5 de juliol. Aquesta és la notícia que encapçala els informatius d'avui. De seguida l'ampliem. Abans, fem un repàs dels titulars. Aquest cap de setmana Calafell va acollir el certamen de pubillatge intercomarcal del Camp de Tarragona al nucli antic. Diferents candidats optaven el títol de pubilla, hereu, dama i fradí. L'Audiència de Tarragona absol un home acusat d'intentar raptar una menor a Calafell. La Fiscalia reclamava 3 anys i mig de presó i una ordre d'allunyament, però el tribunal descarta els fets imputats. Renfe reforça el servei de Rodalies per la Revetlla de Sant Joan, especialment pels viatges pel litoral. Al Penedès Marítim, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú treballen la creació del futur Consell de Ciutat Universitària, un nou òrgan de governança convertida que reunirà representants municipals de la Universitat Politècnica de Catalunya, de Neàpolis, dels centres de recerca i del teixit empresarial. A la plana general, el sindicat de llogateres urgeix al Congrés aprovar la llei d'habitatge abans que s'esgoti la legislatura. Els incendis de vegetació han augmentat quasi un 50% a les comarques del Camp de Tarragona entre els primers mesos d'aquest any respecte al mateix període de l'any anterior. I el titular esportiu amb el David Burillo.
2: Avui parlarem amb Nacho Álvarez, impulsor de The Windfall Cat Super School. Al llarg d'aquests anys ha anat assolint diferents reconeixements i títols com a campió de diferents esports relacionats amb el medi marí. Hem parlat amb ell per conèixer de prop el seu negoci, o millor dit, el seu estil de vida, que ofereix cursos de parawind, windfoil i paddle surf.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Com dèiem al començar, Calafell exposa el trofeu i el mallot del líder del Tour de França fins al dimecres 24 de juny a les dependències municipals de Calafell Platja amb motiu del pas de la prova ciclista el pròxim 5 de juliol. Així doncs, el municipi de Calafell serà un dels protagonistes del Tour de França 2026. Formarà part del recorregut a la segona etapa de la cursa ciclista més important del món, que començarà el 4 de juliol a Barcelona. El pas del Tour per Calafell està previst entre 2:45 i les 3:20 de la tarda, aproximadament. Els ciclistes arribaran per la C31 després de sortir de Tarragona i travessar el Baix Penedès. Des de l'Ajuntament de Calafell destaquen que l'esdeveniment suposa una gran oportunitat de promoció turística gràcies a l'enorme audiència internacional que segueix el Tour. Segons el consistori, espais emblemàtics com la Ciutadella Ibèrica, el Castell de la Santa Creu o Segur de Calafell tindran projecció mundial durant la retransmissió. Com hem dit, com a acte previ a l'arribada de la cursa, Calafell exposa el trofeu del Tour de França i el mallot groc del líder. La mostra es podrà visitar a les dependències municipals de la platja, al carrer Sant Pere, fins aquest dimecres 24 de juny. Els visitants també podran fotografiar-se amb aquests símbols històrics de la competició. Els horaris són els següents: per avui, dimarts 23, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre. I demà dimecres 24 de juny, dia de Sant Joan, des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha qualificat la iniciativa com una oportunitat històrica i ha recordat la tradició ciclista del municipi, que en el passat ja va rebre la visita del mític campió Miguel Indurain. Recordem també que l'accés a Calafell per carretera romandrà tancat el 5 de juliol. Així mateix, el recorregut dels autobusos es veuran afectats. Entre les 9 del matí i les 5 de la tarda del dia 5 de juliol, les línies d'autobús passaran a fer un itinerari excepcional. En el cas de la L1, Segur Urbanitzacions, variarà el seu recorregut de forma que farà platja entre els dos ponts per donar continuïtat. Una vegada arribi a la cruïlla del carrer Mèxic amb Espanya, torna a pujar sentit muntanya fins al carrer Brasil per agafar Alemanya i des d'allí França fins al carrer Marinada. Aquí agafa el pont i fa passeig marítim fins Carme Desvalls, per on torna a pujar en sentit muntanya. La línia 2, una vegada arribi al carrer Andalusia, continua per Doctor Vandellós per donar la volta fins Baix Penedès i torna a agafar Andalusia sentit Mar Romeu. I la línia 3 farà tot el recorregut per platja i quan arribi a Sant Pere donarà el tomb i continuarà recte fins Pou, on donarà la volta per Duero per donar cap a Sant Pere. En tot cas, aquesta informació és una mica confusa, sentida en veu, per tant nosaltres, que la Fe Ràdio, hem penjat a les nostres xarxes socials visualment aquesta variació de recorreguts.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Més notícies del nostre municipi. Aquest cap de setmana, Calafell va acollir el certamen de pubillatge intercomarcal del Camp de Tarragona al nucli antic. Diferents candidats optaven el títol de pubilla, hereu, dama i fradí. La pubilla del Camp de Tarragona ha estat proclamada la Núria Vendrell de Haro, de Tarragona. L'hereu del Camp de Tarragona, Olaf Cantalejo Sarrà, de Cambrils. La primera dama d'honor, la Iris Miró, de Cambrils. El fradí d'honor, el Jesús Ellín, de Tarragona. I la segona dama d'honor, la Martina González, de Calafell. Ara tot seguit escoltem els antics hereus del Camp de Tarragona, l'Ero Serra i l'Ariadna Duran.
3: Doncs molt bé, celebrat a casa meva al final, molta emoció, molt de calor, molta gent i un acte molt bé preparat. Els nostres agraïments a la Bota, a l'Ajuntament, a tota la gent que ho ha fet possible i sobretot amb molta emoció, no? En el meu cas, d'acabar en aquest món del pubillatge.
4: Jo recullo les paraules sobretot de que ha fet moltíssima calor, portem des del matí amb una jornada intensa d'exàmens on tots els aspirants que han sortit avui han fet una gran feina. I res, també m'he sentit molt estimada, sobretot amb l'Eros, que el tinc aquí al costat, amb qui hem compartit moltes històries junts i tant de bo que després de tot això encara mantenir el contacte.
3: El pubillatge, en el meu cas, m'ha permès tant descobrir Calafell, jo soc de Segur, o sigui que a vegades costa aquest canvi de què és darrere i davant de la muntanya, i una oportunitat per descobrir Catalunya, i per representar la nostra nació, amb una força jove, renovada i compromesa.
4: Al final jo porto des de 2023, sent dos cops dama i ara pues, vivint tots els títols de pubilla i això també m'ha permès entrar una Ariadna el 2023 molt diferent a la que surt ara. Un creixement i una maduresa que ni jo m'hagués imaginat mai. Això és tot gràcies, bueno, gran part ha sigut del pubillatge.
0: Tot seguit escoltem el nou hereu del Camp de Tarragona, l'Olaf Cantalejo.
5: Estava ja dies abans pensant en això, nerviós, però bé, al final s'ha donat i estic molt content. He hagut de matinar bastant perquè jo vinc d'un altre poble de lluny perquè vam fer jornada de pubillatge i ara hem vingut matinant, però bastant dur, bastant des de bon matí fins ara que ja s'acaba i ara a sopar i a gaudir.
0: Escoltem ara la valoració de la regidora de Cultura a l'Ajuntament de Calafell, la Mònica Trepat.
6: Tot, primer de tot, doncs, donar les gràcies, no?, a l'entitat de la Bota, que són els impulsors, no?, que aquí a Calafell doncs, tinguem aquesta representació de l'hereu i de la pubilla, no?, estan recuperant doncs, tradicions antigues i sobretot donar-li les gràcies a ells. A tota l'entitat que porten tot el dia aquí preparant doncs, aquest acte, no?, aquest certamen que bueno, ha convocat aquí, doncs, tenim hereus, tenim pubilles, doncs, sobretot d'aquí del Camp de Tarragona, també ha vingut representants doncs, de Barcelona i res, ha sigut un acte molt emotiu perquè tenim hereus i pubilles doncs, que ha sigut, no?, l'últim enfaixat, no?, com qui diu, i deixen el seu regnat i n'entren uns de nous, no?, i ha sigut molt emotiu, hem tingut doncs, aquí uns discursos molt representatius, molt emotius, i res, ha sigut doncs, que la Calafell, un any més, doncs, hem pogut doncs, viure aquest certamen acompanyats de tots els hereus i pubilles doncs, del Camp de Tarragona, sobretot, d'aquí de Calafell, no? D'aquí de Calafell, que ens han representat tot l'any, que ara faran el canvi, ara per la festa major d'aquí del poble.
0: El pubillatge, o la pubilla i l'hereu, és una tradició folklòrica que es practica des de mitjans del segle XX en molts municipis de Catalunya i que consisteix en nomenar, durant un any, un o una o més joves representants de la vila a nivell cultural i tradicional.
1: Calafell Ràdio, l'informatiu. Plana de successos.
0: L'Audiència de Tarragona ha absolt un home acusat d'intentar segrestar una menor de 16 anys a Calafell l'any 2019. Aquesta notícia ve de la mà del Diari de Tarragona. La Fiscalia demanava per l'acusat 3 anys i mig de presó i una ordre d'allunyament de 4 anys i mig per un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa. Els fets van passar el 21 de juny de 2019 quan l'home circulava amb un vehicle per un camí proper a l'urbanització a l'Horta Park. Segons va relatar la jove durant el judici, l'home va aturar el cotxe al seu costat, va baixar del vehicle i va intentar agafar-la pel canell. La menor va aconseguir desfer-se'n i va fugir corrents cap a casa seva. Els magistrats consideren que el testimoni de la noia és coherent i creïble. De fet, l'acusat va reconèixer que es va apropar a la menor. Li va preguntar què li passava i fins i tot li va demanar el compte d'Instagram. Tot i això, va negar haver intentat retenir-la. La sentència finalment conclou que els fets provats no encaixen en el delicte de detenció il·legal ni tampoc en un delicte de coaccions, ja que no s'hi aprecia ni una privació efectiva de llibertat ni l'ús de violència o intimidació. El tribunal admet que la conducta de l'home va ser inadequada i que va provocar un temor lògic en la menor, però considera que no és constitutiva de delicte penal.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Renfe reforçarà el servei de Rodalies de Catalunya durant la revetlla de Sant Joan per facilitar els desplaçaments dels viatgers, especialment cap a les zones del litoral amb més afluència de públic des de Barcelona. L'operadora incrementarà la capacitat dels trens durant aquesta nit a les línies que connecten la capital catalana amb el litoral del Garraf i amb la costa del Maresme. A més, garantirà intervals de pas d'uns 30 minuts en les principals línies a l'inici i al final de la jornada. Pel que fa a la seguretat, Renfe desplegarà un dispositiu especial amb 86 vigilants addicionals per reforçar l'atenció als usuaris durant una de les nits amb més mobilitat de l'any. A la línia R2 Sud, entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, que és la que ens pertoca aquí a Calafell, que va per Vilanova i la Geltrú, s'han programat serveis especials. Aquesta nit circularà un tren addicional que sortirà de l'estació de França a 11:45, menys 24 minuts, les 11:36, i arribarà a Vilanova i la Geltrú a les 12:37 de la matinada, fent parada a totes les estacions. També s'allargarà fins a Vilanova i la Geltrú el recorregut del tren que sortirà de l'estació de França a les 11:49 de la nit. Ja la matinada del 24 de juny, Renfe posarà un servei, un tren especial, a les 5:30 del matí des de Sant Vicenç de Calders fins a l'estació de França, amb arribada prevista a les 6:50. Aquest servei farà parada a totes les estacions excepte a Garraf. Amb aquest reforç, Renfe vol garantir una mobilitat més fluida i segura durant la celebració de la revetlla de Sant Joan.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'actualitat del Penedès Marítim a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú treballa en la creació del futur Consell de Ciutat Universitària, un nou òrgan de governança compartida que reunirà representants municipals de la Universitat Politècnica de Catalunya, de Neàpolis, dels centres de recerca i del teixit empresarial. L'objectiu és reforçar el paper de Vilanova com a ciutat universitària, innovadora i generadora de talent en el marc del Pla de Mandat 2023-2027. La iniciativa arriba en un moment en què la ciutat ha consolidat un ecosistema universitari i científic de primer nivell. Els grups de recerca CRAC, SARTI i TOC, amb el seu Neàpolis, han desenvolupat prop de 170 projectes d'investigació i innovació, molts d'ells vinculats a programes europeus de gran competitivitat. Aquesta activitat ha contribuït a situar Vilanova en xarxes internacionals de recerca i ha generat un impacte econòmic important, amb participació en projectes que arriben a pressupostos de fins a 15 milions d'euros. La ciutat també s'ha consolidat com un referent en recerca marina i econòmica l'economia blava gràcies a infraestructures com el Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques, el LAB, i l'Observatori Submarí Opsea, que permet obtenir dades oceanogràfiques i ambientals en temps real davant el litoral vilanoví. El futur Consell de Ciutat Universitària vol potenciar la col·laboració entre universitat, empresa i administració, afavorir la transferència de coneixement i impulsar l'atracció de talent, inversions i projectes innovadors. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Vilanova vol convertir el coneixement, la recerca i la innovació en una de les principals palanques de desenvolupament econòmic i social de Vilanova i la Geltrú.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen.
0: Obrim la plana general per parlar de l'habitatge. El sindicat de llogateres va reclamar ahir dilluns l'aprovació urgent de la llei d'habitatge al Congrés dels Diputats abans que finalitzi l'actual legislatura. En una atenció als mitjans a la plaça Universitat de Barcelona, la portaveu del sindicat, la Carme Arcarazo, ha qualificat d'imprescindible i crucial que la normativa tiri endavant i ha instat el PSOE, el Partit Socialista i la resta de forces polítiques de desbloquejar-ne la tramitació abans de qualsevol convocatòria electoral. Arcarazo ha recordat que la llei es va registrar fa 2 anys amb l'objectiu de regular el lloguer de temporada i d'habitacions i posar-hi fi, segons el sindicat, els abusos que pateixen molts inquilins. Tot i això, ha lamentat que el text continuï bloquejat al Congrés. La portaveu ha advertit que ningú sap quan durarà l'actual legislatura i ha insistit que l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania. Per aquest motiu, considera prioritari que la norma sigui aprovada abans de les pròximes eleccions. Durant la compareixença, el sindicat de llogateres també ha reclamat al Partit Socialista que utilitzi la seva majoria a la mesa del Congrés per accelerar la tramitació de la llei i portar-la a votació el més aviat possible. Finalment, Arcarazo ha vinculat la resolució dels problemes d'accés a l'habitatge amb la lluita contra l'extrema dreta i ha assegurat que millorar les condicions de vida a la població treballadora és una eina clau per frenar el seu creixement. Des de la Confederació de Sindicats de Llogateres alerten, a més, de la possibilitat de que la legislatura acabi abans del previst i recorden que el govern espanyol va definir l'actual mandat com la legislatura de l'habitatge.
1: L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: Els incendis de vegetació han augmentat quasi un 50% a les comarques del Camp de Tarragona entre els primers mesos d'aquest any respecte al mateix període de l'any anterior, concretament un 46,7%. En total s'han registrat 355 focs, dels quals 152 han estat agrícoles, 84 forestal i 119 en zones urbanes. Les dades van estar presentades als bombers al centre d'emergència 112 de Reus, a l'inici de la campanya forestal. El responsable del cos alerten que l'estiu es presenta complicat per les altes temperatures previstes i per l'acumulació de combustible als boscos després d'un hivern especialment plujós. Segons el grup d'actuacions forestal dels bombers, les pluges han afavorit un important creixement de la vegetació, però la combinació amb la sequera acumulada i les temperatures extremes ha provocat una elevada mortalitat dels arbres i un augment del material combustible disponible. Els bombers, doncs, preveuen una campanya forestal clàssica, però adverteixen que les possibles onades de calor i els episodis de vent podrien incrementar notablement el risc d'incendis durant els mesos de juny i juliol. A més, la coincidència amb la sega agrícola i la revetlla de Sant Joan pot provocar situacions de simultaneïtat dels serveis. El cap de la Regió d'Emergències de Tarragona, l'Albert Castellet, ha fet una crida a la prudència i a la responsabilitat ciutadana. Ha recordat que els serveis d'emergència poden respondre a 1 o 2 grans incendis, però que diversos focs simultanis podrien comprometre la seva capacitat d'actuació. Per la seva banda, els experts del GRAF alerten de l'aparició d'incendis cada vegada més extrems, afavorits pel canvi climàtic i l'acumulació de combustible dels boscos. Davant d'aquests escenaris, s'insisteixen a la necessitat de respectar les restriccions associades al Pla Alfa i seguir les indicacions dels serveis d'emergència. Actualment, els bombers disposen d'uns 500 efectius a les comarques tarragonines, repartits entre parcs professionals i voluntaris, a més de reforços terrestres i aeris per afrontar una campanya que es preveu d'alt risc. Recordem que l'onada de calor, que també afecta al municipi de Calafell, s'allarga fins avui dimarts i s'esperen altes temperatures durant els pròxims dies. Protecció Civil i agents rurals posen en marxa el Pla Alfa per la prevenció d'incendis forestals quan és necessari. Es recomana en tot cas seguir les indicacions de les autoritats i trucar al 112 si es veu alguna columna de fum.
1: Calafell Ràdio. Serveis informatius. Els esports.
0: I ja és moment del bloc esportiu amb el David Burillo. Endavant.
2: Calafell és mar i gent que s'estima la mar, com és el cas d'en Nacho Álvarez, impulsor de The Windfall Cat Super School. Al llarg d'aquests anys ha assolit reconeixements com el rider del circuit nacional de windsurf l'any 1991, campió de Catalunya Sub Sprint, campió d'Espanya Sub Long Distance, quart d'Europa a la Sub Long Distance i ara top 10 a la Copa d'Espanya Windfall La Pollença, a Mallorca. Hem parlat amb ell per conèixer de prop el seu negoci, o millor dit, el seu estil de vida.
7: Super School, Windfall Cat, estem ubicats aquí al port de Segur de Calafell. Tenim els serveis del nostre estimat paddle surf i bueno, som pioners aquí al nostre territori. Oferim pues, les classes del nou esport aquest que fem ara, que se'n diu Windfall. Tenim l'escola Windfall Cat i l'última manera que tenim de navegar és el parawing, que és un paracaigudes, que després us ensenyaré, que també anem a l'aigua amb això. És un esport que és molt cridaner, perquè veureu que la taula s'aixeca del mar. És com si anéssim volant amb una catifa voladora, no?
2: A més d'aquests serveis, també ofereixen el lloguer de material.
7: El material de lloguer depèn del nivell del llogater. Tenim màstils més curts, veuràs que tenim uns màstils que són molt llargs, d'un metro, 90 centímetres, i per començar utilitzem màstils molt baixets, de 70 centímetres, perquè quan caus és molt suau la caiguda, fins que t'acostumes a navegar sense caure. No?
2: Els materials que utilitzen no són uns qualsevols. En Nacho ens explica quina és la qualitat d'aquests materials.
7: Ens hem especialitzat amb els que són els creadors d'aquest esport, que venen de Hawaii, la mític Hawaii nostra, no? Llavors, són els que han desenvolupat aquest esport, que serien en Dave Calama, que és un dels shapers. El shaper és el que fa els dissenys de les tables. Llavors, és un home que està tocat com per Déu, no?
2: La seva trajectòria al medi marí comença el 1977 amb d'Optimis i Windsurf de la mà d'en Lluís Fernández. Des de llavors ha obert camí a la visibilització d'aquests esports a Calafell.
7: Vam ser pioners també amb l'estàndard paddle surf. Vam dir que totes les platges, tots els clubs i xiringuitos tindrien tables de paddle surf, i així ha sigut. Nosaltres continuem oferint el nostre millor servei amb els joguers, amb l'ensenyament d'aquest esport, a les famílies, perquè quan surten amb grup a l'aigua és un cacau la família.

0: La novetat més impactant i diferencial del que hem practicat fins ara és que volem sobre l'aigua. Ja no tenim la resistència, el drag que ens fa l'aigua, l'arrastre, ja no el tens, ja no hi ha fricció. Llavors, a l'aixecar la taula, clar, amb unes condicions de molt poc vent, agafem unes velocitats i unes sensacions de moltíssim vent, no? Que mai l'havíem tingut. I clar, amb un espot com el nostre, que un dia no fa vent, l'altre fluixent, l'altre fora, aquest esport és ideal, perquè tenim molts dies a l'any que abans no teníem, que estem a l'aigua fent l'esport. És una de les diferències més potents que tenim d'abans. Al windsurf sempre hem estat patint amb el cotxe, anant cap amunt, cap avall, carregats de material. I això, amb un equip mínim, pots navegar moltíssims dies a l'any.
1: Els podeu trobar al port de Segur de Calafell. Què és per ells aquest espai?
0: Home, al port estem encantats, perquè el port de Segur de Calafell ens ha acollit molt bé. Amb el director, el Pol, sempre hem estat dissenyant activitats aquí, i a més és un espai que compartim, doncs, amb el lloguer d'embarcacions com el Maruno, l'escola de municipal de Calafell, que tenen la vela lleugera. Llavors hi ha un moviment aquí de jovent, de gent gran, que es barregen tot tipus d'edats amb una mateixa il·lusió, no?, que és anar a la mar, no?
1: Super School Windfoil Cat no és només una botiga de lloguer de material o una botiga que ofereix activitats al mar. És també una escola, com bé diu el nom. En què consisteix aquesta escola?
0: L'escola la tenim oberta tot l'any. Hi ha un mes i mig, tal, que és molt dur, de l'hivern, que ja sí que es redueix, entrem quatre a l'aigua. Normalment està la Guàrdia Civil a l'aigua, i jo, i dos més. A la resta de l'any tenim obert i oferim el servei amb neoprenos, amb les dutxes del port, que hi ha uns vestuaris magnífics. Tenim molts nens. Al principi teníem moltíssims nens, però va haver un moment d'inflexió que vaig veure que no, a mi no m'agradava tenir tanta gent, i no li donava un bon servei i se'n dispersava el grup també, no? Jo cada vegada he anat reduint, perquè veig que dono un millor servei no tenint tant de nens. Els tinc més controlats i aprenen més, que per mi és l'objectiu, que al final de tot acabin aprenent i tinguem més jovent practicant aquest esport, que no sigui només una passada per l'escola per fer bulto, no?
1: Quin és el perfil dels clients?
0: Tenim clients de totes les nacionalitats. Aquí ens venen a llogar de fora, com tenim molt ben col·locada l'empresa a internet, al Google, que és el professor, ens té sempre a la primera plana. Llavors, sempre ens contacten, degut a les marques que, com t'he comentat abans, que portem, que és el referent hawaià, no? Llavors, clar, la gent ja, això ja ens col·loca, ja sap qui som. I després tenim molt servei d'aquí. Els alumnes que tenim un ventall de tot, perquè tenim nens de 10 anys fins a nens de 74. Llavors, clar, al nostre Instagram pengem tots els inicis dels nostres clients, no? I podràs comprovar que, clar, tenim alumnes que el dia 1 de gener, o sigui, després del cap d'any, no ens deixen sortir de nit, volen fer la classe, no? Llavors, estem contents d'això, d'haver pogut tirar endavant a alumnes i fer-los la il·lusió de que ho volien fer, i ja ho fan, i estan enganxats d'edat de gran, no? Com el de 74 anys.
1: Així que ja sabeu que Windfoil Cat Super School ofereix activitats esportives al medi marí totalment novedoses aquí a Catalunya. Per recuperar aquesta entrevista sencera amb el seu reportatge, ho podeu fer a partir del nostre canal de YouTube Calafell Televisió, Calafell Ràdio.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
3: Arribem ja al final d'aquests serveis informatius d'avui dimarts 23 de juny de 2026. Tornem amb més informació en properes edicions als informatius d'aquesta casa, Calafell Ràdio, des del 107.9 FM. També en emissió online en directe a calafell.tv. Que tinguin bona ratvella de Sant Joan.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv.

serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Sovint desitgem el que no tenim i lluitem per aconseguir allò que creiem que és millor per nosaltres. Potser cal confiar més en la vida i entendre que el que tenim és justament el que necessitem per ser feliços, abans que perdre-ho ens faci veure-ho clar.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio.

hem de fer que sigui èpic. No em sabré si no és autèntic. Moments que icònic, moments que inèdit. Que sigui èpic, sobrenatural, frenètic.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977-69-44-44.
1: Aquí, ara, la millor música.

les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

you said we were through. So let me fly out of this world.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
1: És estiu a Calafell Ràdio.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Calafell Radio.
1: It's summertime.
0: Calafell Radio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Radio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins a l'actualitat. Això és Alterno, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterno. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. El 23 de juny a la Cantera Biker Bar, Revetlla de Sant Joan. De les 8 del vespre a la 1 de la matinada, celebra amb nosaltres la Revetlla de Sant Joan. Una revetlla diferent, en un espai únic i per a tothom, sense petards, amb la música en viu de DJ Xu i carregada de molt bon rotllo. A més, et convidem a un tastet de coca i cava. Aquesta revetlla no et quedis a casa i vine a la Cantera Biker Bar. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. Esperem, no hi pots faltar.
2: De fogueres i revetlles, cava i coca per a tothom.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Sent Calafell allà on siguis.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
0: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterno. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. És la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
3: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles

0: Calafell Radio.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know?
3: Yeah.

93.3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?